0: després que no sóc com dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Es un bombón. He llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos. T'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: podria estendre fàcilment a altres zones rurals de Catalunya i d'alguna manera, si vols, estandarditzar-ho ja al nostre sistema sanitari?
1: Jo crec que és important això que dius. Clar, a veure, primer de tot, és un model senzill de fer, no és gens costós, perquè les eines hi són, i és escalable. O sigui, aquestes tres potes són molt importants i evidentment, ens hem posat a disposició dels companys que volguessin per fer-los una mica de tutorial del sistema que tenim de geolocalització. Llavors, considerem que és molt important de que això es vagi escalant i es vagi fent amb altres territoris, perquè això beneficia, evidentment, principalment els pacients. Clar. Els pacients que viuen en aquests llocs aïllats, que evidentment tenen el mateix dret que aquell que viu en un centre urbà o en un carrer amb un número.
0: Clar, clar, i tant. Doncs aquesta és la solució que han ideat, és que de vegades no cal complicar-se la vida, que les eines les tenim, les solucions també, i només es tracta d'ajuntar-ho tot i fer que el resultat sigui sostenible, senzill i pràctic, sobretot pràctic, perquè de vegades hi ha solucions d'aquestes ultratecnològiques que el que fan és complicar-nos la vida. Aquesta no, aquesta és fàcil i a més és efectiva, perquè això ja ho heu provat i és efectiu, funciona, vaja.
1: Sí, funciona.
0: Doncs... Vaja, no sé, és per prendre nota, però insisteixo, és que clar, aquí el problema és que si a cada zona us heu de fer la vostra solució, malament anem. Aquí la gràcia és que això es pugui estandarditzar i sigui ja, estigui integradíssim dins del sistema.
1: Jo puc dir també que aquest sistema s'ha presentat amb un comitè directiu de la Gerència d'Atenció Primària i Comunitària de Girona i n'han pres nota. O sigui, bueno. De fet, l'administració té unes coses que va molt lenta, però es va fent, va treballant a poc a poc. És una mica un treball de formigueta, ja. Però jo crec que un sistema com aquest o similar acabarà sent un estàndard.
0: Doncs hem parlat amb el Josep Serra de la Unitat d'Atenció al Ciutadà del CAP de Bàscara. Gràcies per atendre'ns, per explicar aquest projecte i sobretot, escolta, per dur-lo a terme, que jo crec que és el més important de tota aquesta, de tota aquesta entrevista que hem fet avui.
1: Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies per l'atenció i aquí estem disposats al que necessiteu.
2: Abre la puerta de tu piso al seguro de hogar de Mutua. Vente a la Mutua y contrátalo a un precio exclusivo, por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Llama ya al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es.
3: Soy Mar Márquez. Y para proteger mi casa, confío en Verisur.
4: Y es que con Verisur tú también podrás irte tranquilo de vacaciones, ya que con nuestra alarma con cerradura inteligente y cilindro antirrobo de máxima seguridad, protegemos el punto más vulnerable de tu casa, la puerta, siendo capaces de detectar cualquier intruso antes de que entre.
3: Por eso confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
4: Llama a Verisur al 900-666-777.
5: Verisur.
6: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
7: Herrera a COPE.
8: COPE Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat.
0: El Parc Natural de la Serra de Collserola fa 5 mesos, de fet, ja que manté restriccions severes d'accés al seu medi natural arran de la detecció del primer cas de pesta porcina africana. Aquesta malaltia viral, altament contagiosa i mortal per als senglars, però inofensiva per a les persones, ha obligat a aplicar protocols estrictes de control i bioseguretat per evitar la seva propagació. Anem a conèixer com ha transcorregut aquest període i quina és la situació actual de l'espai i ho fem amb el director gerent del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, el Raimon Roda. Raimon, què tal? Bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Bé, el temps és inexorable, això te n'adones quan comences a parlar de períodes d'aquests de temps, però és que ja s'han complit aquests 5 mesos des de que es va decretar el tancament de l'espai forestal i els camins no pavimentats. Quin balanç feu d'aquesta mesura tan excepcional i com ha evolucionat la situació?
9: Sí, de fet, portem 5 mesos de tancament total del parc, però en realitat des de l'inici de la

0: del brot que es va produir fora del parc. Hi ha hagut alguns municipis del parc que han estat tancats, doncs, des del mes de novembre de l'any passat, i per tant fa bastants
1: Sí, tant.
0: més mesos. Bé, el balanç és que, doncs, això és una situació molt atípica per la gestió d'un parc natural. Collserola té figura de protecció des del 2010 i, per tant, és veritat que una de les coses que té més impacte segurament a la població és la limitació de l'accés de la població per activitats d'oci, no per activitats econòmiques que es produeixen en recintes tancats, però és veritat que moltes altres activitats que són normals, diguéssim, en un parc natural, que van des de la gestió forestal fins a temes de seguiments de biodiversitat o programes educatius, això també ha estat aturat durant tots aquests mesos. I, per tant, és veritat que és una situació estranya i, diguéssim, i que ja portem molts mesos d'una manera estable en aquesta situació i també una miqueta adaptant-nos tots plegats, no? No
1: Clar.
0: només pel tema de l'accés de la població, sinó també per les activitats del propi parc.
1: Clar. La pesta porcina africana té un impacte social i econòmic molt elevat, especialment perquè de moment no hi ha vacuna. Com coordineu la gestió de les restriccions amb els municipis de l'entorn i sobretot també amb els usuaris habituals del parc?
0: Tota l'estratègia de control del brot es porta des del departament i, per tant, és amb el departament, sobretot el d'Agricultura, la Direcció General de Boscos i també amb agents rurals, que ens coordinem també amb els ajuntaments, perquè, de fet, les competències de limitació de la mobilitat són competències en part municipals i, per tant, és la Guàrdia Urbana, sobretot segurament en el municipi de Barcelona, que és el que té una superfície més gran de parc i des d'on ve més gent, no? Des d'on hi ha més gent que accedeix al parc, que estem coordinats amb ells i són ells els que fan els controls d'accessos. Des del parc, bàsicament, el que fem també és un tema de comunicació, de sensibilització, d'explicar per què aquestes mesures. Hi ha quasi 16.000 persones que viuen dintre el parc, més enllà de tota la població que l'envolta, i per tant és veritat que per aquesta població també és una situació estranya, perquè tot i que poden accedir als seus domicilis i a les seves activitats econòmiques, no poden accedir al que és el seu entorn natural i, per tant, aquí és veritat que és una atenció que s'ha de gestionar i, sobretot, això, coordinats amb el departament, tant pel que fa les seves mesures de control, per tant, els punts de captura que fan, però també el tema d'accessos o també la regulació d'activitats i de permisos especials per algunes activitats.
1: Clar, bé deies que hi ha força gent que ha d'entrar i ha d'estar a la zona. Hi ha els protocols de bioseguretat, entre d'altres coses, crec que s'ha d'aplicar una desinfecció de calçat, de rodes, en passar per vies asfaltades. Déu-n'hi-do, no, això? Mantenir-ho amb tanta gent i amb un moviment, doncs, respectable durant 5 mesos?
0: Sí, també hem de tenir en compte que l'àmbit de restriccions va molt més enllà de Collserola. I és veritat que moltes d'aquestes mesures s'han de tenir en compte quan surt d'aquesta zona de restricció. Per tant, els moviments interns, diguéssim, del parc no caldria forçosament que cada cop hi hagués aquesta desinfecció, però sí quan es preveu sortir d'aquest entorn i, sobretot, que si surts, accedeixis al medi natural en altres espais. Per tant, és veritat que hi ha desplaçaments quotidians que en aquest moment aquesta desinfecció no es fa de manera sistemàtica, sí que es fa quan, per exemple, mateixos cotxes del parc o d'altres serveis sabem que ens mourem fora d'aquest àmbit de restricció, que això, que de fet va fins a Sabadell, a Terrassa, Castellbisbal, tota la Llera del Riu, a Besòs, i per tant que és molt més ample que el propi límit del parc.
1: Raimon, el tancament també s'ha dissenyat, o es va dissenyar en el seu moment, per facilitar les actuacions de control de la població de senglars. Quines tasques s'estan podent dur a terme a l'interior del parc gràcies a la reducció de la mobilitat de persones?
0: Totes aquestes tasques de control, de fet, són coordinades sobretot a la zona del risc, que és on estem, per agents rurals. I, per tant, són ells els que fan totes aquestes actuacions que, bàsicament, en aquest moment consisteixen, sobretot aquestes últimes setmanes, en el que, en període d'estiu, en els picnics, que són trampes, diguéssim, de grans dimensions, en el que poden caure diversos senglars alhora. Aquesta per un costat i l'altra continua el rastreig d'intentar trobar cadàvers o restes de senglars morts. L'estratègia, de fet, té aquestes dues vessants. Per un costat, treure del medi natural tots aquells senglars morts per la malaltia, perquè poden ser focus d'infecció, i per altra banda, reduir tant com sigui possible la població global de senglars, de manera que aquests no puguin ser també font de contagi. Però recordem, la malaltia és una malaltia que no ha sortit del propi medi natural, que no és dels propis senglars, i que els senglars alhora són víctimes, és a dir, moren de pesta porcina, però alhora són transmissors, i per tant l'estratègia és intentar-los contenir en aquesta àrea, diguéssim, que descrivia abans, que és força ampla, de fet.
1: Clar. Clar, tot el que passa al parc ha de tenir un control. Hi ha activitats permeses, com bé deies, els treballs forestals, per exemple, de prevenció d'incendis o manteniment dels espais de lleure. Clar, tot això s'ha de compaginar amb directrius de seguretat per evitar contagis, suposo.
0: Sí, de fet, cada cop que hi ha una activitat d'aquestes es comunica en el departament i agents rurals, una perquè sigui compatible bàsicament amb les mesures de control que estan duent a terme, és a dir, que no es faci una actuació on està prevista la instal·lació d'una gàbia o que no hi hagi caces nocturnes, que és un altre dels sistemes que estan utilitzant, és a dir, segments de camins troben els senglars, localitzen els senglars i els abaten amb arma de foc, i per tant veure que això no sigui incompatible, tot i que aquesta activitat normalment es fa en horari nocturn, però que no sigui incompatible. I després nosaltres tenim els protocols de desinfecció, per tant tots els vehicles s'han de desinfectar al sortir, calçat, etc. Des de fa unes setmanes també comencen a haver-hi autoritzacions especials per a altres activitats, com per exemple els seguiments de biodiversitat, que no s'havia pogut fer durant aquests mesos, i de fet ja estem intentant coordinar-nos amb el departament de les activitats que podrem fer a partir del setembre, que encara no sabem quin serà l'escenari, però en tot cas ja preveiem aquestes autoritzacions per aquestes activitats, bàsicament de gestió forestal, per exemple, no vinculada forçosament directament a la prevenció d'incendis, però sí que tenen que veure amb la gestió d'un espai natural.
1: Anava a preguntar pel futur, si saps, o les que teniu, les previsions per les properes setmanes, propers mesos, si es preveu algun canvi o flexibilització en les restriccions d'accés al medi natural.
0: En aquest sentit, el departament sí que periòdicament informa els municipis, i a nosaltres, l'última informació va ser al juny, i ens van emplaçar al setembre per veure quina seria la següent etapa. Per tant, fins llavors, també dependrà molt de l'evolució de la pròpia malaltia, dels casos positius que vagin trobant, de l'eficiència de les mesures en reducció de població, i per tant no sabem què passarà a partir del setembre. Això anem, de fet, les nostres prediccions, per exemple, hem canviat alguns dels programes educatius que tenim, de manera que si els alumnes no poden venir al parc durant la tardor, doncs nosaltres comencem a activar algunes activitats per poder anar a les escoles a fer aquestes feines de pedagogia.
1: Ja.
0: Pel que fa a les feines forestals, això, estem demanant a veure si el departament pot començar a donar-nos alguns permisos, però entenem que fins al setembre no tindrem novetats.
1: Però se segueixen trobant senglars afectats?
0: Sí, normalment els dijous, és a dir, avui, s'actualitzen les dades. En la darrera actualització de la setmana passada, em sembla que hi havia, no sé si eren dos o tres casos. Sí, van apareixent, es van trobant senglars amb pesta porcina, amb positius de pesta porcina, sí. I les captures continuen, Em sembla que estem cada setmana es captura més o menys uns 300, entre 300 i 450 exemplars. Veurem aquesta setmana les dades i, per tant, durant l'estiu es continuen capturant i sí, continuen sortint positius.
1: Déu-n'hi-do. Doncs aquesta és la situació després de 5 mesos, com bé ens deia el director gerent del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, de 5 mesos d'aquest tancament més estricte, però com bé recordava, hi ha municipis afectats des del mes de novembre. Estem a la meitat del mes d'agost i el que deia al principi és quan mires aquestes dates enrere, es compten, adones que realment passa el temps i que pràcticament ens posarem ja a la tardor i que quasi bé haurem donat una volta al sol. Avui que seguim parlant d'eclipsis, eh? No. En fi, aquí l'interessant és que s'acaba solucionant el tema, perquè recordem que és un virus que es transmet molt fàcilment i que, per tant, a hores d'ara no hi ha vacuna i que això és, de moment, és la millor manera que tenim de contenir aquest tema, aquest brot. Hem volgut parlar avui amb el Raimon Roda, director gerent del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, justament perquè els primers dies se'n parla molt, després l'opinió pública se n'oblida, però per saber com estan les coses i justament com es va duent a terme totes les feines. Raimon, gràcies per atendre'ns.
0: A vosaltres. Bon dia.
1: Moltíssimes gràcies. I jo ara t'he de fer una pregunta. ¿Tienes antojo de una carne espectacular en Barcelona? Entonces tienes que conocer La Cabrera Barcelona, auténtica parrilla argentina, cortes increíbles y un ambiente perfecto para disfrutar. Un sitio de esos que pruebas una vez y quieres volver siempre. La Cabrera Barcelona, en la calle Diputación 239. Vinga, sóc el Ricard Álvarez, ens plantarem a la una de la tarda, després del migdia COPE, a Catalunya i Andorra, doncs seguirem parlant uns minuts també d'eclipsi, uns minutets. Però jo mira, et reuniré a la gent de la redacció de COPE Catalunya i Andorra perquè cadascú ens expliqui com l'ha viscut. Ja t'avanço que hi ha gent que no l'ha vist, doncs, o perquè no va poder... Hi ha gent que seguia treballant en aquella hora o perquè no tenia les ulleres, hi ha gent que sí que ho ha vist, hi ha gent que ha viatjat per veure'l. T'ho explicarem aquí al migdia COPE, a part doncs, de parlar dels animals de companyia. Mira, un nou pinso que promet que si tens al·lèrgia als gats en tinguis menys. I d'altres històries que t'explicaré tot seguit a les freqüències de COPE Catalunya i Andorra.

0: La 1 a las 12 en Canarias.
1: Última hora en Mediodía COPE.
2: Pilar García de la Granja.
1: Estar informado.
0: Y bienvenidos al mediodía COPE del 13 de agosto, en el que muchos siguen en plena resaca, ¿eh? Resaca, sí, pero astronómica.
3: Que se den buenas condiciones para volar en parapente, que no haya nubes y que se pueda ver un eclipse, pues eso, una cosa única.
4: Pues casi nos pusimos a soplar las 60 personas que estábamos allí para ver si movíamos la nube. Y chica, no hubo manera.
5: Lo que nos llamó la atención fue el canto de las chicharras.
6: Pues sacamos el velero a navegar y fue espectacular.
7: La iluminación que había en el ambiente era como metálica, era sí. un amarillo como metálico.
8: Pero a las 6:30 de la tarde se puso una nube.
9: Ay, las nubes.
0: Resaca que nos habéis contado en Herrera en COPE, lo que hemos esperado, ¿eh? Y lo rápido que se ha pasado. Pero fíjate, hasta los que estábamos ya un poquito saturados, los que no salimos a mirar directamente con las gafas, hasta los más grinch del eclipse reconocemos hoy que ha sido una cosa impresionante. Que eso de que sea de día, de repente se haga de noche y unos segundos después veamos otra vez la luz del sol, hace que a muchos nos vuele la cabeza, ¿no? Y de alguna forma también nos ponga en nuestro sitio. Nos recuerda que hay muchas cosas que todavía, y por suerte, escapan a nuestro control. Al control del ser humano, que con todo su poder y todos sus avances acaba rendido ante un fenómeno que en algunos aspectos sigue siendo un misterio que en la era de la inteligencia artificial se nos escapa. En fin, que el eclipse, como ves, también nos ha puesto un poquito intensitos, pero nos ha regalado además la oportunidad de ser escaparate mundial, especialmente en aquella España maravillosa a la que prestamos demasiada poca atención, y cuando lo hacemos es precisamente por los efectos que provoca esa poca atención, la llamada España vaciada. Y nos ha dado también la oportunidad de disfrutar de amigos, de familia. Fíjate, incluso en sitios donde no lo están pasando especialmente bien, como es en Ceuta.
10: ¡Oh, qué bonito!
11: La luna lo lleva todo.
0: Ayer en el Mirador de San Antonio alguno incluso consiguió olvidarse de la situación tan difícil que atraviesa su ciudad, Ceuta, donde hace exactamente 2 semanas un río de miles y miles de personas entró sin resistencia, porque en un lado nadie lo impedía, Marruecos, y en el otro, España, no daban abasto. Esto derivó, resumiendo muy mucho, en una crisis humanitaria, migratoria, de seguridad, que hoy es también, dicen muchos analistas, una crisis geopolítica.
12: Actualmente nosotros impedimos la salida de los inmigrantes, no solo de los marroquíes, sino también de otros. Pero cuando llegan a España son aceptados y se regulariza su situación. Si España anuncia que está dispuesta a recibir a todos los inmigrantes, ¿por qué obligamos a la gente a saltar las vallas y lanzarse al mar? Si España no quiere respetar los procedimientos de entrega y repatriación, podremos suspender los acuerdos de extradición.
0: Es el ministro de Justicia de Marruecos, en declaraciones a la agencia EFE, que últimamente se ha convertido en el portavoz del régimen marroquí en todo lo que tiene que ver con Ceuta y Melilla. Puede influir que ahí están de elecciones, ¿no? Cada vez que se pronuncia sobre el tema nos aleja un poquito más del discurso que defiende Moncloa, esto de que Marruecos está colaborando muchísimo y que es un gran socio. Primero, culpa a España de generar un efecto llamada con sus políticas migratorias. Segundo, reconoce que estudian suspender el tratado de extradición con España, por lo que retrasa, dice nuestro país, el proceso de entrega. Yo creo que eso se llama vivir en un sistema garantista, ¿no? Y tercero, porque habla directamente, lo hizo hace unos días, de Ceuta y Melilla como nuestras tierras, mientras asegura que en las reuniones con España se habla, esto no lo sabíamos, de la soberanía de estas dos ciudades españolas. ¿De verdad este es el socio fiable, el país amigo? ¿Quién quiere así enemigos, no? Y otra cosa, no habría que convocar al embajador de Rabat. Te recuerdo que a la de Tel Aviv la llamamos cuando Israel llamó corrupto a Pedro Sánchez, y hace 2 semanas al de Italia por reforzar controles en puertos y aeropuertos después de la avalancha. Mira, estamos alabando mucho la posición de Margarita Robles, escuchando a los ceutíes, dispuesta a dar explicaciones en el Senado, reivindicando con firmeza que Ceuta y Melilla son España, que oye, estupendo, está muy bien, pero es que esto me lleva a preguntarme, ¿qué nos está pasando para que sea destacable y loable que una ministra de España defienda a España?
1: Escuchas Mediodía COPE.
0: Más cosas que te cuento en titulares con Eva Revenga. Eva, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Ángela.
0: Y empezamos por Colombia.
13: Exteriores confirma el fallecimiento de un español con doble nacionalidad entre las víctimas del terremoto. La cifra de compatriotas sin localizar desciende de 75 a 12. El número de muertos en el país se sitúa ya en 265.
0: Detenido
13: el presunto autor del incendio de Las Peñas de Riglos en Huesca, un hombre de 28 años. El fuego ya ha calcinado más de 5.700 hectáreas. Continúa activo por cuarto día consecutivo y se aproxima a un espacio protegido. 9 localidades permanecen desalojadas.
0: Carburantes.
13: Junto con la electricidad disparan la inflación. El dato confirmado de julio se sitúa en el 3,6%, una décima más que el adelantado. El gasóleo es más de un 15% más caro que hace un año. Eso provoca que la rebaja en septiembre pase en el caso del diésel de los 5 céntimos previstos a los 20. La gasolina se mantendrá con un descuento de 5 céntimos.
0: Nicaragua.
13: Una entrevista muestra al obispo emérito Juan Abelardo Mata, de 80 años, del que se desconocía su estado. Fue detenido por la policía a finales de junio tras pedir a los fieles en una misa rezar por la Iglesia Católica perseguida.
0: Y León 14.
13: El Papa manda un mensaje a los religiosos de Estados Unidos. Recuerda que la Iglesia necesita la vitalidad y el testimonio de los consagrados, a los que agradece su labor por la evangelización, la educación y la atención a los pobres y marginados.
0: Y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Ángela? Muy buenas tardes.
0: Y hay fecha y, ojo, sede para la Supercopa de España 2027.
9: El Estadio Olímpico de Atatürk, en Estambul, antigua Constantinopla, será el escenario de la competición que disputarán Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid. Informa a la Federación de que Estambul es la ganadora de las 7 ofertas que había procedentes de distintos puntos del planeta. El torneo, apunten, se disputará entre el 2 y el 7 de febrero del próximo año. Además, la Liga ha comunicado el aplazamiento del Celta Osasuna de la primera jornada de Liga. El partido no podrá disputarse este domingo como estaba previsto debido a un hongo que ha infectado el césped de Balaídos y que hace imposible la celebración del encuentro. La Liga ha anunciado la nueva fecha, jueves 27 de agosto a las 8:30, y esto no ha gustado nada a Osasuna. Pamplona, Alberto Sanz.
14: Santi, el enfado de Osasuna es mayúsculo. De hecho, han enviado un comunicado que terminan diciendo que no es fútbol, es la Liga. Osasuna y Celta habían acordado disputar el partido el 24-25 de septiembre en el parón liguero, pero claro, le han puesto a Osasuna el partido el jueves 27. Hay que recordar que el lunes 24 y el lunes 31 el conjunto rojillo ya tenía partido y que incluso les han denegado adelantar ese Levante Osasuna para tener más descanso.
9: Gracias, Alberto. El Celta, por su parte, Ángela, ha emitido un comunicado en el que lamenta las molestias a los aficionados y agradece la comprensión.
0: Jolín, pues vaya lío. Gracias, Santi. Sigues en Mediodía Cope.
15: Migdia.
16: Cope Catalunya i Andorra.
15: Estàs informat.
17: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Et segueixo parlant des de Catalunya. Com sempre, és un plaer que m'acompanyis aquests propers minuts del Migdia Cope a Catalunya i Andorra. Mira, ens fixem en els propers minuts en la feina de la ciència forense al nostre país, perquè el Laboratori Forense de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya ha viscut un increment d'activitat sense precedents, arribant a duplicar el volum de casos analitzats en els darrers anys. Unes dades que demostren la complexitat i la precisió amb què es treballa actualment a la investigació judicial. D'altra banda, si teniu animals a casa, això igual t'interessa, perquè parlarem de mascotes i de com la tecnologia alimentària està fent passos de gegant per millorar la convivència a les llars. Analitzarem els nous pinsos desenvolupats especialment per ajudar a disminuir les al·lèrgies que aquests animals poden causar a les persones, que ja n'hi ha, però la cosa és que va evolucionant. I acabem anant cap a la natura, perquè tenim una notícia científica de primer ordre. Sí. Mira, una expedició científica al Parc Natural del Cadí Moixeró ha documentat per primera vegada la presència del ratpenat del nord a la península Ibèrica. L'exemplar, un mascle adult, va ser capturat el 20 de juliol durant una campanya de mostreig encarregada pel parc al grup de recerca Vivio del Centre Tecnològic Beta i al Museu de Ciències Naturals de Granollers. Aquest descobriment amplia de manera extraordinària la distribució coneguda d'una de les espècies de ratpenats més septentrionals del planeta. Carles Flaquer és el coordinador del grup de recerca Vivio i ens acompanya ara tot seguit per explicar-ho. Carles, què tal? Bon dia.
18: Bon dia.
17: I, clar, és una troballa interessant. Quina ha estat la teva impressió personal en trobar per primera vegada aquest ratpenat del nord a la nostra península?
18: Home, mira, jo sóc el veterano del grup, fa 30 anys que treballo amb això i t'he de dir que és la troballa més important que he fet a la península Ibèrica, això m'ha estat treballant, òbviament, i penso que de ratpenats hi havia molt poc coneixement quan vaig començar, començàvem a trobar espècies, però trobar aquesta espècie era molt inesperat per nosaltres, la veritat, ha sigut una experiència enriquidora a la vegada que com et deia, important a nivell de conservació, creiem.
17: Escolta, com es va desenvolupar la campanya de mostreig que va conduir a la captura d'aquest exemplar i quins criteris vau seguir per seleccionar les àrees de mostreig? És que no sé si ja teníeu indicis o simplement era una campanya de mostreig i vau trobar aquesta espècie.
18: Aquesta és una molt bona pregunta, perquè es combinen dues coses. Nosaltres, amb el Vivio, en el grup de recerca, tenim una línia de ratpenats que és molt potent, és referent a Europa i té consolidada una xarxa de seguiment que és mixta entre professionals i voluntariat. Per tant, tenim una tasca que ja està intrínseca a l'equip, que és el seguiment de ratpenats. Però és veritat que hi ha una branca, que és una branca més d'expedició, que sempre també busquem doncs, línies per trobar raconades amb molta biodiversitat, amb espais de ratpenats diferents, etc. Ja fa uns anys, de fet fa el 2011, si no recordo malament, vam fer uns models per buscar una espècie de ratpenat, que se'n deia ratpenat argentat, que ja era una espècie molt rara i que també era bastant del nord, i la vam trobar que els models ens van indicar tres zones. Els models et marquen, per exemple, el tipus d'hàbitat, doncs, forestal, d'alçada, o sigui, Pirineus, i amb molta roca, calcària, i vam anar a tres zones, i el vam acabar trobant la tercera nit que busquéssim. El cas del panel del nord no és el mateix, però també t'he de dir la veritat. Hem insistit en una zona on justament vam trobar l'altra.
17: Ah, val. Val.
18: I això ens ha portat, com deia, em sembla que era Picasso, no? Que la sort et trobi treballant.
17: Sí,
18: no?
17: Correcte. Però curiós que hagueu trobat ja dos exemplars que teòricament haurien d'estar més al nord i els heu trobat més cap al sud ja. Bueno, no sé si és una tendència ja.
18: Jo, aquí ens ha obert moltes hipòtesis i realment volem aprofundir-hi. De fet, amb el ratpenat argentat ja hem fet diverses campanyes i hem acabat capturant des del primer que vam capturar, ara t'ho dic de cap, però tranquil·lament una cinquantena d'animals. Per tant, ja no és una excepció el primer que vam trobar. Aquest és molt més rar, perquè és que estem parlant de l'espècie que cria més al nord del món. És una sorpresa molt forta haver-lo trobat.
17: Escolta, a nivell d'Europa i del nord d'Europa, d'on estem parlant? Perquè la gent es faci una idea.
18: Mira, perquè et faig una idea, doncs, Escandinàvia és una espècie comú a Noruega.
17: Doncs sí, l'hem trobat molt al sud, per la seva hàbitat.
18: Molt, molt, molt al sud. De fet, els que es van sorprendre trobant un animal al sud van ser els francesos trobant un animal, però ja et dic que aquells eren també aïllats, per dir alguna cosa, de la població més nòrdica, els Alps francesos. Nosaltres hem fet un pas molt més gran, que des dels Alps francesos al Pirineu hi ha un tros, i hem trobat aquest ratpenat. Què implica?
17: Carles, els que no hi entenem, els veiem tots iguals. Però quina...
18: Això m'ho deia i me mare, és tota roba, però són molt diferents.
17: No, per això et anava a preguntar a nivell no tècnic, però quines diferències morfològiques i genètiques tenen aquesta espècie respecte als autòctons, per entendre'ns?
18: Si en veiessis uns quants voreus són molt diferents, perquè realment, fins i tot, només perquè veiis la diferència, hi ha ratpenats a la península Ibèrica que fan mig metre d'envergadura, mig metre quasi,
17: Déu-n'hi-do.
18: I els altres que fan no arriben a 20 centímetres. Per veure la diferència de grau que tens. Hi ha ratpenats, per exemple, aquest ratpenat que hem trobat és molt daurat. Uh-huh. El ratpenat argentat, com diu el seu nom, és molt platejat. O sigui, tu el veus i fins i tot sense veure ja el veus. I, de fet, hi ha altres moltes més diferències que, igual com tu pots visualitzar amb altres animals, les races de gossos ningú discutirà, no?, que són diferents.
17: Clar,
18: doncs
17: clar.
18: Els ratpenats hi ha aspectes molt diferents. Són molt diferents. Però, bueno, és veritat que la gent veu algunes fotos i només veu molt puntualment ratpenats.
17: Carles, ho dèiem abans, teniu, suposo, tots al cap alguna hipòtesi. Quina és la que té més força? Una població establerta, un desplaçament puntual o supervivència de refugis pels canvis climàtics?
18: Clar, podria dir que...
17: O és molt d'hora.
18: És una mica aviat, però sí que és veritat que pot ser, la hipòtesi que podria ser més probable seria algun animal migrant, saps? Algun animal, tot i que no és una espècie molt migradora que estem parlant, però algun animal, com un mascle, que s'hagi despenjat de poblacions del nord cap aquí. Però ja et dic, amb l'argentat, com que veiem, cada any l'hem anat trobant. Per tant, l'altra opció, que també una hipòtesi que podria ser, és que hi hagués algunes poblacions molt, molt petites, que fins i tot hagin quedat aïllades de les èpoques, doncs, de glaciacions, etc., en el Pirineu, i que estiguin, si fos el cas, que estiguin clarament en perill d'extinció, perquè, òbviament, si tens un canvi climàtic, el que t'està fent és arraconant cada cop les espècies a més alçada, clar, i les espècies com aquestes que tenen pell i pèl preparat per passar molt, molt de fred, la calor els farà sí, moure, clar, segur, o morir. I t'he de dir una cosa, jo crec que el vam capturar perquè vam tenir una nit de 25 graus a 1.800 metres. Per tant, això no ens havia passat mai a mi. Un tant de calor a tanta alçada, els noirs els capturem quan van a veure, després els deixem anar, i per això crec que el vam capturar. Uh-huh. Amb aquesta, de fet, és la... hem passat de 32 a 33 espècies a la península Ibèrica, cosa que també ens fa... ens alegra.
19: Carles, a part del, bueno, de l'expectativa de la troballa i d'estudiar-ho, per com és aquesta espècie de ratpenat, suposa un problema per l'ecosistema, si s'acaba extenent o no, o pot conviure sense cap mena de problema?
18: Mira, en primer, el que volia dir, perquè ja saps que això cal molta sensibilització, és que els ratpenats fan una tasca essencial en els ecosistemes i pels humans també, perquè depreden tones d'insectes. Això no parem de dir-ho perquè, de fet, hi ha diversos estudis que demostren que el ratpenat és un dels éssers vius, o sigui, dels grups faunístics més importants pel planeta, per això, pel rol que fan en els seus diferents ecosistemes. El que estem parlant ara del ratpenat del nord, pensa que estem parlant d'una població molt, molt petita, i, per tant, creiem que no tindrà cap incidència, però s'haurà de veure ja com... Ara el que volem saber, i intentarem fer-ho, si tenim la possibilitat de l'any que ve fer una campanya específica, intentar radiomarcar alguns animals, que radiomarcar no vol dir res més que els hi fiquem un petit emissor, que els hi cau al cap de dues setmanes, però que podem viure la seva vida, jo sempre dic, durant dues setmanes, i saber què fan, intentar saber què fan.
19: Carles, no sé si esteu en contacte amb d'altres companyes i companys que estan fent més o menys la vostra feina, si estan a la guai de la vostra troballa, i clar, llavors entenc que des de Catalunya cap al nord, intentar buscar, doncs, cap al nord vull dir, cap a la zona de França, intentar buscar, aviam, si se'n troben més, perquè clar, llavors sí que marcaria una línia de descens clara, no?, d'aquesta espècie.
18: Mira, t'he de dir que vam estar parlant amb els nostres companys, estem molt connectats a Europa, amb els nostres companys del Museu Nacional de París, de Ciències Naturals, i els pobres, els hi va, no els hi va saber greu, òbviament, però els va frustrar una mica que l'haguéssim trobat nosaltres, perquè fa 10 anys que l'estan buscant ells a França, tot el que estem dient cap al sud. Per tant, ells, aquesta hipòtesi que baixava dels Alps, també la tenien i l'han estat buscant, però són 10 anys de molta recerca i sense trobar-lo. Això encara dona més valor a la nostra troballa, perquè sí, al final ho intentarem d'ajudar-los i de que mirar, al final veure si realment hi ha una discontinuïtat o hi ha una continuïtat, o com et deia, si estan aïllats, o hi ha poblacions entremig. Costa molt treballar amb ratpenats, perquè ratpenats tenen radar, detecten els paranys, van de nit, ja ho saps, és un animal molt, molt, molt complex d'estudiar.
19: Ja. Carles, escolta, que jo ho he dit al començament i després ja no t'ho he preguntat, no sé si t'atreveixes a dir el nom d'aquesta espècie de ratpenat.
18: Vols dir en llatí?
19: Sí.
18: Mira, t'he de dir que...
19: Bueno, com l'anomeneu vosaltres?
18: No, nosaltres li diem ratpenat del nord, però en nom comú. Però, òbviament, quan l'escriu aquest nom tan raro... Ara que t'he dit que era un veterà, jo, aquest ratpenat fins fa pocs mesos es deia Eptesicus nilssoni.
19: Ah.
18: I ara li han ficat Cefaeus nilssoni, Cefaeus, que costa moltíssim de pronunciar. Val. Ens ho fan difícil, noi, també els investigadors. jo em veig en cor d'escriure'l perquè el veig llegit, perquè si no n'hi haixin. Però...
19: Bueno, el ratpenat del nord, que així ara, ens entenem tots.
18: A nivell comú li direm ratpenat del nord i a nivell científic està bé, perquè escrit tothom entén a tot el món, doncs direm Cefaeus nilssoni i endavant.
19: Carles, i ara què?
18: Bueno, per mi un... Mira,
19: No, i ara què? Vull dir, i ara on centrareu els esforços? A seguir buscant o a divulgar i estudiar bé aquest fenomen?
18: No, el primer, la notícia ha entrat molt, també molt bé al grup d'investigadors espanyols, que està a la CECEMO, al qual també estem molt vinculats, i buscarem en diferents llocs, anem, si realment, jo què sé, vés a saber, a la Cordillera Cantàbrica o algun lloc es pot trobar al nord d'Espanya, i intentar nosaltres estirar el fil. no hi ha més. Quan trobes un... Això jo crec que és com que totes les recerques, suposo que fins i tot les criminals, estirar el fil,
19: sí,
18: d'on has trobat la primera pista. I és el que farem, estirar el fil i seguir fent la nostra feina, que és la més important. Això està molt bé a nivell personal i d'equip, és un premi trobar una espècie com aquesta, però la feina que fem i la feina que crec que val la pena és la sensibilització, la conservació, el tenir, com t'he dit, més de 1.000 voluntaris treballant en xarxa per donar dades de ratpenats, el poder fer un servei que sentiu sobre ratpenats als ciutadans, perquè tenen problemes amb ratpenats, doncs entenguin que no és un perill, que no tenen... Que no, tota aquesta feina al dia a dia és la que seguirem fent, i amb el tema del ratpenat del nord, l'any que ve hi anirem a totes.
19: Que bé.
18: Ara, estarem preparats perquè potser no la capturem, també, bueno. Pot passar.
19: Molt bé, doncs hem parlat amb el Carles Flaqués, doctor en Biologia, coordinador del grup de recerca Vivio, i han fet aquesta troballa d'aquest animaló, per entendre, perquè al final només n'heu trobat un, no, el qual no vol dir que n'hi hagi més o no, de ratpenat del nord, però clar, és que l'hem trobat molt al sud d'on teòricament han d'estar vivint. Per tant, és una troballa molt interessant per tenir-la en compte, i és una excusa perfecta per divulgar sobre, com deies al principi, Carles, de els beneficis del ratpenat pel dia a dia, que és que a vegades, és veritat, no ho valorem, potser perquè no ho sabem, però és una oportunitat molt bona justament per fer això. Carles Flaqué, escolta, enhorabona doncs per la troballa, que vagi tot molt bé.
18: Moltes gràcies, molt agraït que feu difusió d'aquestes notícies.
20: ¿Tienes algo que decir?
21: Busca Mediodía Cope en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @PilarGGCope.
22: ¿Cómo son de grandes tus sueños?
23: ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
22: Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
23: Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
22: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
23: Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
22: La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
23: Máster Universitario en Radio COPE.
22: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
24: Los fines de semana siempre traen cosas buenas, y más en verano. Por eso con Repsol, los fines de semana del 17 de julio al 30 de agosto, ahorras el doble de saldo en tus repostajes, hasta 45 céntimos litro. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Y si además pagas tus repostajes con la tarjeta Wallet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional a tu ahorro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
25: Soy Mar Márquez, y para proteger mi casa, confío en Verisur.
26: Y es que con Verisur tú también podrás irte tranquilo de vacaciones, ya que con nuestra alarma con cerradura inteligente y cilindro antirrobo de máxima seguridad, protegemos el punto más vulnerable de tu casa, la puerta, siendo capaces de detectar cualquier intruso antes de que entre.
25: Por eso, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
26: Llama a Verisur al 900-666-777.
27: Merisher.
28: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
19: Doncs apa, que seguim parlant de l'eclipsi, directes cap a 2:15. Ahir, entre d'altres, doncs, per exemple, mira, a casa nostra, la Sílvia Fernández va estar treballant, retransmetent l'eclipsi per tot Espanya a través de les freqüències de la cadena COPE. El que va viure ens ho explica aquí.
29: Hola, sóc la Sílvia Fernández i vaig viure l'eclipsi al Castell de Montjuïc fent la cobertura per COPE a Madrid. Van fer una ronda per tota Espanya i jo vaig tenir la sort de donar la visió des d'aquí, des de Catalunya. La veritat és que va ser molt emocionant. Em van fer descriure el que estava veient i eren ja 9:15, i de moment ho he viscut com una de les cobertures més especials que he fet en la meva trajectòria. I és un dia, el 12 d'agost, que no oblidaré mai. Ha estat un autèntic privilegi poder-ho cobrir per COPE.
19: Gràcies, Sílvia. De fet, no ho has d'oblidar mai, perquè al territori català això no ho viurem fins al 2180. Ens agafarà molt grans, eh? Mar Puerto, què tal? Bon dia.
30: Què tal, Ricard? Com estàs?
19: tu no, com, no vas poder, no?
29: Em vaig quedar, soc del percentatge aquest de la població, que es va quedar sense ulleres, perquè vaig anar a última hora, com no es poden fer les coses a ultimíssima hora, i clar, les farmàcies del meu barri ja no hi havia ni una disponible. Tenien els cartells ja a fora de la farmàcia posant que ja no tenien ulleres.
19: És veritat, eh? Jo farmàcies que vaig passar per Lleida també tenien cartells a fora, perquè clar, la gent anava desesperat a darrera hora. Eh?
29: Sí, sí, sí. I bueno, jo però, vaig anar a ultimíssima hora, fatal.
19: Però veure com es feia fosc per la finestra, això sí que ho vas veure. Eh?
29: Això sí, això sí. Vaig baixar una miqueta la persiana perquè no em donés tota la llum de cop, però sí que vaig veure com s'apagava de sobte, com si fos de sobte de nit, i va ser molt emocionant almenys veure-ho d'aquesta manera i també seguir-ho per la tele, que al final doncs, des de la nostra emissora i també des de la tele, no, tenint la imatge, doncs al final em vaig poder fer una idea de com era i de com havia estat.
19: Clar. Marc Monclús, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
19: És que avui els tinc tots asseguts a l'estudi. Tu vas viatjar per veure la totalitat de l'eclipse, eh? On sí. Vas anar?
2: Vam estar a Santa Bàrbara, que és un poble a prop d'Amposta.
19: Sí, sí. I tu vas veure la totalitat i a més, sí. Crec que un minut o un minut i escaig.
2: Sí, va ser des de Santa Bàrbara es va veure molt bé, i ja van dir que era un dels llocs on es veuria millor de Catalunya sencera, era possiblement el lloc on es veia millor. I quan vam saber això vam dir, doncs ja, anem, ja hem d'anar.
19: Amb família, amics?
2: Sí, sí, amb família. Sí,
19: i què tal, Marc, l'experiència?
2: Bé, la veritat és que va ser molt xulo. Hi havia, després de l'eclipsi hi va haver concert, hi havia sopar organitzat per, sí, sí, per les entitats del poble, que no era gratuït el sopar, el concert sí, el sopar no, el sopar l'havies de pagar, però res, va ser una experiència xula.
19: Que bé, de tot sí, en fem una festa avui en dia.
2: Exacte.
19: Pol Batavaques, què tal? Bon dia.
3: Molt bon dia, Ricard.
19: El Pol, tu des de Vic, parcial o tampoc el vas veure en persona?
3: Jo en persona no vaig veure, però sí que com la Mar tenia la finestra al costat del menjador, per tant, anava veient com es feia una mica fosc. El ser parcial, doncs bé, va ser curiós, no? Però va ser com un moment flash, i amb les pantalles doncs anava veient les imatges de diversos punts de Catalunya.
19: Clar, és l'avantatge avui en dia, això d'internet, que ho pots estar veient a temps real, a més, des d'observatoris i d'altres llocs. Però no vas veure perquè no tenies les ulleres, tampoc?
3: No tenia les ulleres. Mare i Déu. No...
19: Que fa dues setmanes que ho estem dient des de la ràdio. La Mar i el Pol sense ulleres, és que no pot ser.
29: T'he de dir, Ricard, que encara pitjor, un company d'aquí de la ràdio que ha dit que tenia ulleres però que no les havia trobat. Perquè feia tant de temps que les portava, que les tenia a casa, que justament quan necessitava portar-les, doncs no, ni les havia trobat, eh? No sé què és pitjor.
3: I també, bueno, en defensa meva, perdó, Ricard, sí, diré que el no poder veure la totalitat per, bàsicament...
19: Bueno, sí, ja no t'hi vas escarrassar tant.
3: No, ja. Bueno. Perds una mica la motivació. Anàvem comentant aquí dia a dia.
19: Agrair la feina de la Sílvia, del Pol, del Marc i de la Mar tots aquests dies. Gràcies. Nosaltres ens plantem a 2:15. Seguim parlant d'esports, de meteorologia i d'altres històries a COPE Catalunya i Andorra.
4: Migdia.
16: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat. Estàs escoltant
5: COPE Tarragona.
4: 93.5 FM. Restaurant Masia Crusells. La millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar.
6: 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells. Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Las mejores noches del verano.
10: Tenemos un programón por delante.
8: En el partidazo de COPE.
10: No se lo pierda.
11: Un equipo que quiere ganar títulos tiene que construirse desde la solidez defensiva.
20: Porque históricamente no ha sido un equipo que se sostenga en la táctica.
30: Que no sabe todavía, yo creo que a estas horas, porque le sacaron esa amarilla.
8: Este verano sigue conectado a el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
20: No le puedes exigir que luche por la liga.
8: Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Juanma Castaño.
10: Hay muchas cosas que contar.
0: ¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
1: Atracón de Champions, empezamos.
5: El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
9: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
5: Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio.
9: Máster Universitario en Radio COPE.
5: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.

0: Soc el Ricard Álvarez. De seguida posem els apunts d'esports sobre la taula. També a veure com estan les carreteres. Però abans fem la previsió meteorològica. Després d'un matí assolellat, la segona meitat del dia arribarà marcada per un augment de la nuvolositat que s'estendrà per la meitat nord i des de l'Aragó cap al sud del país. Aquestes nuvolades deixaran ruixats febles o moderats al Pirineu, Prepirineu i el nord de la Depressió Central, que podrien anar acompanyats de tempesta o calamarsa sense descartar alguna gota a l'extrem sud. Tot plegat amb una temperatura màxima en ascens i una xafogor acusada. Els termòmetres fregaran els 40 graus a ponent i se situaran entre els 34 i els 39 a la resta de l'interior. El vent bufarà de component sud amb algun cop fort a les terres de l'Ebre i al prelitoral. Vinga, que comptem cotxes, va. Fem una ullada a l'estat de la xarxa viària catalana des del Servei Català de Trànsit, avui amb la Mireia Camats. Mireia, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. Ens comencem situant a la C31. Es dona pas alternatiu a Torroella de Montgrí per un accident. Això provoca retencions en tots dos sentits. Per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. A l'autopista AP7 hi ha retencions de l'Aldea al Perelló en sentit nord, intensitat de Tarragona en sentit nord, lentitud d'Altafulla, Roda Barà en sentit nord. Encara a l'AP7 hi ha retencions de Castellví de la Marca, Vilafranca del Penedès en sentit nord i lentitud i aturades de Castellbisbal al Papiol en sentit nord. També l'AP7 va molt carregada de Mollet a Granollers i a Llinars en sentit Girona, i a la 2 hi ha retencions a Jorba en sentit Lleida per obres. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt hi ha retencions d'Horta a Collserola en sentit Llobregat per obres i de Sant Gervasi a Horta en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral hi ha cua de Zona Franca al Port en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Bona tarda, gràcies Mireia. Parlem d'esports. José Luis Gil, què tal, com estàs?
2: Què tal, Ricard, companys? Bona tarda, bon dia.
0: Bé, si hem de seguir avançant tema de Mercato, avui et trec jo el tema
2: i Más de lo mismo.
0: Sí, no, et trec jo el tema i ens anem directe amb un que sé que ja ha signat.
2: Sí, senyor.
0: Selecció de Països Baixos.
2: Sí. Bueno, aviam,
0: Xavi Hernández.
2: Que si li dius Holanda tampoc passa res.
0: Sí, ja ho sé. Ho he hagut de pensar perquè, com que ens van instruir amb això fa un parell d'anys, doncs ara sí.
2: Països Baixos. El que es va fer un parell d'anys va ser posar les coses en ordre, en el sentit
0: que
2: la denominació correcta i estricta és Països Baixos. Holanda és una província dels Països
0: Totalment
2: Baixos.
0: Totalment d'acord. José Luis Gil.
2: Bueno, va, Xavi Hernández.
0: Encaixa bé, no, Xavi Hernández?
2: Bueno, diguéssim que, aviam, és una decisió que suposa un canvi d'orientació a la Federació Holandesa de Futbol, que de tota la vida havia apostat per seleccionadors d'aquell país. No és una girada d'esquena a la filosofia Cruyff, però sí que no deixa de ser notícia que la selecció de Països Baixos passi a estar comandada per un seleccionador no holandès, no d'aquell país. Sempre teníem, doncs, Van Gaal, Koeman, etcètera. Doncs ara Xavi serà l'home que conduirà els destins de la selecció holandesa en aquests propers mesos. De fet, és curiosa la circumstància. Xavi va arribar a la banqueta del Barça substituint Ronald Koeman, i ara arriba a la banqueta d'Holanda després de Ronald Koeman. O sigui que... és com una mena de persecució que hi ha, no? Doncs sí. Això, doncs haurem de parlar d'això en una jornada que també té el seu què, Ricard, perquè tal dia com avui, fa 53 anys, un tal Johan Cruyff signava contracte com a jugador del Futbol Club Barcelona.
0: Caram, tu, sí que s'ha alineat els astres, eh?
2: Després de l'eclipsi ja ha arribat aquesta alineació dels astres. Ja. També en parlarem d'això a Sportscope, perquè la resta, Ferran Torres, Julián, Rodri, etc, està exactament igual que a les últimes hores. O sigui que no hi ha moviments...
0: Ja ni t'ho he preguntat.
2: Ja no hi ha moviments significatius. Tenim el Víctor Navarro a la White, evidentment, per si de cop i volta girés la truita i haguéssim de parlar d'aquestes coses. Però no, parlem de l'Espanyol, perquè avui Roberto deixa declaracions als mitjans del club, i parlarem també de com es va viure aquest eclipsi al Barça-Montpellier amistós femení. A banda d'això, actualització dels europeus de natació i d'atletisme aquesta nit, Jael Bestué, a la final dels 200, i amb això, doncs, una nova edició d'Esports Cope fins que no es produeixin moviments definitius al mercat.
0: Ho seguirem a les 3 i 5 Esports Cope. Gil, una abraçada, gràcies.
2: Fins demà, Ricard.
0: Doncs apa, nosaltres de seguida parlem d'animals de companyia i que això de les al·lèrgies igual les pots arreglar a canviant l'alimentació. Ho fem aquí a Cope, Catalunya i Andorra.
3: Hay muchas formas de empezar el día.
4: Hay dos claves, tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales. Que...
3: Pero solo una, para empezar bien informado.
5: Y en este momento nos vamos justamente a ese punto.
6: Jorge, buenos días.
3: Este verano sigue conectado a Herrera en COPE, de lunes a viernes, desde las 6. Y el 31 de agosto, nueva temporada juntos, con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera.
7: ¿Otra vez dándole like a las fotos de las vacaciones de los demás desde tu sofá? Que el seguro no cambie tu forma de disfrutar. Entra en Berti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo. Berti, la aseguradora digital número uno de España.
8: Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
9: Houston, tenemos un problema.
8: Un sabroz.
10: ¡Soy el rey del mundo!
8: Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
11: Ocasión Plus.
12: ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. Mójate y ven a por tu coche.
13: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
14: Menudo notición, tu cervecita con ofertón. Disfruta del 20% en todas las cervezas que te llevas en un cupón que te renta un montón. Solo el 12 y 13 de agosto.

0: És el moment en el que parlem d'animals de companyia. Ho fem ben acompanyat sempre amb la Imma Sabatella. És infermera veterinària i terapeuta felina certificada. La trobes a Nadó en Veterinaris, un centre veterinari de referència a la ciutat de Lleida. Els pots visitar al carrer Segrià número 11, però també els pots conèixer doncs, a través d'internet, a nadonvet.com, a les xarxes socials, i si no els hi fas un truc al telèfon 973-266-388. Imma Sabaté, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Ricard.
0: Bé, la setmana passada parlàvem de dos temes interessants, del benestar emocional de les persones que conviuen amb gats, amb dades i estudis, ara ja amb un recorregut interessant, que per tant vol dir que són fiables, no allò de m'han dit, he buscat, la intel·ligència artificial m'ha dit, no, això ja són coses contrastades. I també parlàvem de què produeix l'al·lèrgia. Això que a vegades la gent diu, és que sóc al·lèrgic al pèl del gat. Doncs bé, la Imma ja ens va explicar que no és el pèl el que et fa l'al·lèrgia, sinó que és una altra història, i que podem combatre-ho fins a cert punt. Amb uns tractaments s'ha de mirar doncs, el gat en particular i la persona també en particular. I a la millor actuant a les dues bandes es pot actuar i pot disminuir el que ho causa i, per tant, tenir una convivència normal. Una de les coses que vas apuntar, Imma, era també l'alimentació del gat. Perquè, clar, anem a recordar-ho ràpidament, l'al·lèrgia no és al pèl del gat.
1: No, és a una proteïna que fa el gat, que és el fel-1.
0: Que ho fa,
1: que està,
0: li surt a través de la pell, de la saliva...
1: A les glàndules sebàcies, a la saliva i a la pell.
0: Clar, llavors és lògic pensar que a través de l'alimentació de l'animal es pugui incidir d'una manera o altra.
1: Sí, hi ha unes marques en concret al mercat que, pel gat, que fan que aquesta proteïna no se produeixi en tanta quantitat.
0: Uh-huh. I
1: a la persona li disminueix l'al·lèrgia.
0: Evidentment. Això suposo que ja fa uns anys que està aprovat, que les fórmules es van afinant cada vegada més.
1: Clar.
0: Explica'm, en quin punt estem?
1: Avui no te vull parlar d'això, avui te vull parlar d'un pinso antialèrgic, però l'al·lèrgia del gat, no de l'humà.
0: Ah, pensava que em parlaves de l'al·lèrgia de...
1: No, aquesta. L'humà ja...
0: Vale.
1: O sigui, que vagi al metge.
0: O sigui, que el pinso que ajude a l'al·lèrgia de l'humà, aquest ja sabem que existeix.
1: Existeix,
0: de totes
1: sí. Maneres,
0: us recomano que us atenseu al vostre veterinari o veterinària de confiança i amb el vostre animal.
1: I funciona molt bé, a més.
0: Segons la raça i tot plegat, us diran quin us anirà millor o pitjor.
1: Sí.
0: Tu em parles avui de l'al·lèrgia del gat.
1: Sí.
0: I a què té al·lèrgia el gat?
1: Doncs avui parlarem d'una cosa que preocupa moltíssimes famílies, les mascotes, les al·lèrgies alimentàries en gossos i gats. Sobretot com funciona el pinso antialèrgic i què fa perquè el gat o el gos no tingui al·lèrgia.
0: Mm.
1: Per començar, què és un pinso antialèrgic? Quan parlem d'un pinso antialèrgic ens referim a un aliment formulat per animals amb al·lèrgies o intoleràncies. No és un pinso especial sense més. És un aliment dissenyat per evitar que el sistema immunitari reaccioni enfront d'uns certs ingredients. Els podem dividir en dos grups: pinsos hipoal·lergènic, que utilitzen proteïnes noves o poc habituals per l'animal, com és el salmó, l'ànec o xai, i els pinsos, l'altre, amb pinsos hidrolitzats, o la proteïna està partida en fragments tan petits que el cos de l'animal no els reconeix com un agent al·lèrgic. Aquesta, la proteïna partida, que són els hidrolitzats, són els que s'estan utilitzant més i que donen millor resultat últimament. Com funciona realment? L'objectiu és molt clar: eliminar l'ingredient que provoca la reacció al·lèrgica. Quan l'animal deixa d'ingerir aquest al·lergogen, la inflamació baixa, la pell millora, la picor disminueix i l'intestí s'estabilitza. Però aquí ve l'important: el pinso antialèrgic no funciona correctament si no ho fem bé. Ara la gent pensarà, que s'ha de fer bé.
0: Que s'ha de fer bé.
1: De donar un pinso hipoal·lergènic.
0: Bueno, pues, les mesures, o el moment del dia.
1: Doncs la dieta d'eliminació. Perquè el pinso faci efecte, l'animal ha de menjar només i únicament pinso hipoal·lergènic. Res de premis, res de restes de menjar humà, res de snacks, res d'un trosset de pernil perquè em mira amb ullets. No! Qualsevol mínima quantitat d'un altre aliment pot reactivar l'al·lèrgia i tirar per terra setmanes de tractament, perquè penseu que comença a fer efecte, una vegada que el recomanem, entre 6 i 8 setmanes. Només donant-li el pinso

0: confiança, si us plau, a preguntar-ho a fons. Ho dic perquè és un tractament relativament llarg i que a veure si amb dos o tres dies que ens ho saltem ho tirem tot, ho enviem tot a Norris, i són entre 6 i 8 setmanes, que no només és l'esforç, sinó el cost també, per tant, clar, vull dir, tinguem un compte això, eh?
1: Clar, i després, per quin tipus d'al·lèrgia solen servir? Doncs al·lèrgies alimentàries i amb proteïnes concretes. Ja sé que ara la gent s'estarà pensant, i com sé a què és al·lèrgic? Tenim que fer una analítica,
0: sí, clar,
1: primer.
0: Clar. Bueno, i si notem alguna cosa després de menjar, alguna cosa concreta, que el gat fa mala cara, doncs comencem,
1: sí,
0: a sospitar també.
1: Intoleràncies digestives, a més d'al·lèrgies immunològiques, que a part d'un altre tractament també donem aquest tipus de pinso. Diarrees cròniques, vòmits freqüents, colitis, problemes de mala absorció, i els pinsos hidrolitzats i els hipoal·lergènics redueixen la càrrega digestiva i estabilitzen l'intestí, perquè moltes vegades quan fem les analítiques són al·lèrgics al pol·len, són al·lèrgics, però també donem aquests pinsos, perquè a més de la medicació que li donarem a part de l'alimentació, l'alimentació és molt important. No només la pastilleta que te donarem per reduir, no. La que te donarem per reduir el picó o que te donarem perquè millori la pell, això evidentment s'ho has de donar, però ha d'anar acompanyat de l'alimentació.
0: Escolta, els gats de fa 50 anys els hi passaven aquestes coses?
1: Sí, li passaven. Ah, i sí? També es morien els gossos per menjar ossos, que val. Tothom me diu, abans menjaven ossos, sí, i es morien per això.
0: Ah, no, dic, a veure si ara estem fent uns gats ja al·lèrgics, ja com les persones.
1: No, saps el que passa? Que cada vegada convivim més amb ells i ens adonem més de lo que li passa.
0: Sí, no és que els hem transformat.
1: No, el que passa que abans molta gent tenia els gats, sobretot els gats, els gossos ja fa molts més anys que els tenim com a mascota dintre de casa. Mm-hmm. Però saps bé que moltíssima gent, els gats, estaven la gent que vivia a torres o que vivia a cases o xalets i eren de fora. Li treien menjar i punt.
0: I ja està.
1: Ara s'han convertit en una mascota molt habitual, convivim amb ells dintre de casa, a pisos, apartaments, i ens adonem de totes aquestes coses que li passen. Abans ni ens fixàvem. Ha deixat de vindre aquell gat que venia. Ah, oh, vale.
0: Pues jo és igual.
1: Ja està.
0: Doncs, primer, identificar l'al·lèrgia.
1: Sí, evidentment, sí.
0: Perquè a més n'hi haurà de diferents tipus. No el mateix pinso serveix per una cosa o per l'altra.
1: Clar, jo avui he parlat del pinso que està específicament pensat per les al·lèrgies. Ara, primer tenim que saber, clar, evidentment, quina al·lèrgia.
0: Per tant, això hi ha mètodes, hi ha maneres.
1: Sí, sí, s'ha de fer analítica.
0: I un cop el tingueu identificat, al vostre centre veterinari de confiança us indicaran què podeu fer, perquè suposo que no totes les al·lèrgies són tractables, per entendre'ns.
1: Sí, sí, sí? Ho són. Sí, sí, sí, per portar-les controlades, i funcionen molt bé.
0: Sí,
1: sí, sí, sí. Lo que passa que, clar, tenim que saber si l'al·lèrgia és alimentària o és ambiental, però sempre, sempre anirà acompanyada d'un pinso específic.
0: Molt bé. Doncs, si no saps on preguntar, Anadon Veterinaris, estan a Lleida, carrer Segrià número 11, però els pots contactar per internet, xarxes socials i el telèfon, 973-266-388, que la Imma Sabaté i tot el seu equip us atendran amb ganes, perquè tenen ganes de resoldre molts, molts dubtes. Imma Sabaté, com sempre, un plaer, gràcies.
1: Gràcies, Ricard.
2: A COPE Catalunya.
3: La imatge del dia, a COPE Catalunya.
4: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
2: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.

En els darrers 9 anys, el Laboratori Forense de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya ha duplicat els casos analitzats, arribant als 6.733 casos al 2025 i ha registrat el nombre més elevat d'agressions sexuals, amb 1.394. La incorporació d'equipament de darrera generació ha permès una detecció més sensible de substàncies, especialment

0: al sistema públic, a la xarxa de la Generalitat. Us podeu imaginar que salten totes les alarmes, es posen a investigar i arriben fins als hackers, presos del propi centre. No precisament experts en piratejos ni tampoc en ciberdelinqüència. Per tant, un hackeig des de la presó que demostra una preocupant vulnerabilitat de la xarxa de la Generalitat. Sergi Tora, explica'ns.
1: Sí, Mar, es tracta d'un fet increïble amb punts de surrealisme. La pàgina de la Generalitat hackejada per interns d'una presó catalana i amb ordenadors de la pròpia Generalitat. Miquel Puello, secretari general del sindicat de presons i cap FEPOL, es pregunta com uns teòrics neòfits en informàtica van poder accedir als arxius de la Generalitat.
2: No es que tengamos a un preso, a uno de los 10 hackers más peligrosos del mundo, que lo tengamos en una prisión catalana y ha podido quebrar el sistema. No, es que esto lo hacían 1, 2 y 20. Y ninguno de ellos con una titulación en informática ni con un delito relacionado con la informática. O sea, era bastante fácil. O sea, realmente esto es una, como mínimo, es una negligencia tremenda.
1: Des d'institucions penitenciàries s'afirma que els presos no van accedir a cap contingut important. Però aleshores es pregunten des del sindicat per què l'assumpte s'ha posat a disposició judicial i de Mossos d'Esquadra. Quan a més van ser els propis interns els que van donar l'avís que havia una bretxa al sistema. Sorprèn a tot allò que té a veure amb el hacker amateur, però no perdem de vista tampoc que ho hagi pogut fer. És a dir, la bretxa tan gran en la seguretat de dades tan importants com, per exemple, teléfonos de víctimas. Miquel Puello.
2: Esto es la punta del iceberg, o sea, es evidente que han podido tener acceso a datos incluso a datos sanitarios, a datos de personal, a datos de vehículos que entraban al centro, matrículas, bueno, ha sido una brecha de seguridad en todo lo alto, algo escandaloso que no se puede tapar.
1: Ara és la investigació judicial que haurà de respondre les preguntes que són damunt de la taula. Com ha pogut passar i fins on s'ha arribat?
0: I la Guàrdia Civil i la Policia Federal de Bèlgica han detingut un fugitiu internacional buscat en més d'una trentena de països com a presumpte líder d'una organització criminal dedicada al tràfic de drogues amb una condemna pendent de 15 anys de presó al seu país d'origen. L'arrestat residia al districte de Sants de Barcelona des de mitjans del 2025. Allà s'ocultava amb el suport de col·laboradors que li facilitaven documentació falsa, mitjans de transport, diners en efectiu, protecció personal i accés a locals clandestins de contacte, i un cop localitzat es va establir un dispositiu i se'l va aturar a la zona de Sant Roc de Badalona. L'home portava 3.000 euros en efectiu, rellotges d'alta gamma, telèfons mòbils amb sistema de xifrat i documentació falsa per dificultar-ne la seva identificació. I també t'explico que els bombers han estabilitzat ja l'incendi de Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. Els efectius continuen treballant amb una desena de dotacions terrestres amb l'objectiu de repassar el perímetre i treballar els punts calents que vagin sorgint al seu interior. Protecció Civil va enviar ahir al vespre un S-Alert per aixecar el confinament de la població i, segons han informat agents rurals, el foc ha cremat almenys una superfície d'unes 8 hectàrees de terreny forestal i ha afectat l'espai natural protegit del Montmell Marmellà. Alicia Bayan, cap d'agents rurals de l'àrea regional de Tarragona i sotsinspectora, explica que les patrulles que han estat treballant són les que ja tenien destinats a l'incendi i que encara no saben les causes del foc.
3: Nosaltres teníem les patrulles que havien treballat des de primera hora del matí per gestionar totes les incidències. Llavors, en aquest cas, no vam haver de moure efectius perquè anessin a aquest incendi a Penedès. Encara està en investigació. Encara és massa d'hora.
0: I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha informat avui que els veïns d'un quart edifici afectat per l'esvoranc de l'L9 ja poden tornar de forma voluntària a casa. Es tracta del bloc situat al número 54 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Collboni ha afirmat que s'està comunicant aquesta novetat als seus residents des de la setmana passada i que la seva tornada serà progressiva i esglaonada. També ha assegurat que, com la finca està molt a prop de les obres, es poden causar molèsties als veïns i per això el retorn és voluntari.
4: Ara tenim aquesta finca que es comunicarà o s'està comunicant ja que pot haver-hi un retorn voluntari, perquè com que aquesta és una zona que estarà encara amb obres durant algunes setmanes, doncs això pot causar molèsties i també és un factor que han de tenir present els veïns per decidir si tornen o no.
0: Per acabar, també ha indicat que a finals d'agost s'espera que la Generalitat comuniqui els terminis de les obres d'assentament del subsòl. I atenció, perquè més d'un 10% dels arbres de Catalunya presenten un grau de defoliació superior al 40%, un llindar que els tècnics consideren indicador de debilitament forestal. Així ho constata la darrera campanya de la xarxa 8x8cat, el projecte de seguiment de la salut dels boscos catalans, que cada any inspecciona prop de 9.000 arbres distribuïts en 375 parcel·les arreu de Catalunya. Pol Matavaques.
5: Més d'un 10% dels arbres a Catalunya presenten un grau de defoliació de més d'un 40%. Aquest és el llindar que els tècnics del Departament d'Agricultura consideren un indicador de debilitament forestal. Aquests són resultats de l'última campanya de la xarxa 8x8cat, el projecte de seguiment de la salut dels boscos catalans. Aquesta campanya també mostra que els boscos encara arrosseguen conseqüències de la sequera, tot i que Jorge Ras, cap de la secció de Sanitat Forestal del Departament d'Agricultura, reconeix que en aquest sentit els boscos del Pirineu de Lleida van millorant.
6: Els boscos del Pirineu de Lleida enguany estan una mica millor que l'any passat, s'estan recuperant de la sequera acumulada, tot i que encara es noten les repercussions, i el que enguany és més significatiu és els efectes de les ventades, també els efectes de les onades de calor, i les ventades són importants per les repercussions posteriors que poden tenir de proliferació de plagues, i és el que mirem.
5: Un dels principals maldecaps pels tècnics és l'eruga del boix. Aquesta espècie, considerada ja invasora, es troba en fase d'expansió Pirineu. Tot i això, cal recordar que no és especialment resistent a la calor i amb les temperatures extremes d'aquest estiu se n'ha reduït la freqüència, tot i que el seu impacte sobre el bosc és elevat. Eras explica que en jardineria es pot controlar amb tractaments anuals, però per motius econòmics i ecològics no és viable fer-ho en els boscos.
0: Gràcies, Pol. I abans de donar pas a esports, hem d'informar d'una última hora, i és que un home de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós mentre es banyava. El que s'ha sap fins ara és que la víctima del mateix municipi estava nedant a l'aigua quan la seva filla ha vist que estava surant a l'aigua. Un cop els serveis d'emergència han aconseguit treure l'home de l'aigua, s'han intentat realitzar les maniobres de reanimació, però sense èxit. Amb aquesta any ja són 19 les persones que han mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el passat 15 de juny. I ara sí, la informació esportiva amb el Joan Batllori. Bona tarda.
7: Bona tarda, Mar.
0: A veure, per on passa l'actualitat esportiva d'avui?
7: Doncs repassarem les diverses carpetes que hi ha obertes, que té el Barça obertes al Mercato Blaugrana. Seguim pendents de que el Barça i el PSG arribin a un acord pel traspàs de Ferran per uns 50-55 milions d'euros. Aquesta operació s'hauria de tancar les properes hores. Quan això es faci, s'hauria de desencadenar també el fitxatge de Rodri. El Manchester City continua demanant 80 milions. El Barça ofereix entre 60 i 65. S'han de trobar en algun punt entre aquestes dues quantitats. Mentretant, Julián Álvarez, l'altre gran objectiu del Barça, continua entrenant-se amb relativa normalitat amb l'Atlètic de Madrid. Veurem fins a quan aguanta el Barça. De moment, manté l'interès en fitxar el davanter argentí. Notícia també de les últimes hores, Xavi Hernández és el nou seleccionador holandès, igual que el Barça torna a agafar el relleu que deixa Ronald Koeman. La Supercopa d'Europa se la va endur al PSG de Luis Enrique, que continua acumulant títols. Victòria per 2-1 davant de l'Aston Villa. Aquest cap de setmana arrenca la Lliga. L'Espanyol rep el Llevant diumenge a les 7. Després escoltarem Roberto. També comença la Lliga a segona. Avui hem quedat per parlar una estona amb el porter de l'Andorra, Pau López, ex de l'Espanyol i del Girona, entre d'altres equips, i actualitzarem la situació també als europeus d'atletisme i natació.
0: Doncs estarem atents a tot això, eh? Nosaltres ho deixem aquí. Ara et seguim explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Fins demà, que passeu un molt bon dijous.

0: Vida loca, Mercato loco. 10 minuts passen de les 3 de la tarda. Comencem l'Esportscope d'avui dijous abordant l'actualitat del Barça amb els diversos noms propis que tenim des de fa dies sobre la taula amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
1: Bona tarda, Joan.
0: Com va anar el tema Eclipse? Al final sí que vas baixar cap a Tarragona per allà, no?
1: Sí, abans, cap a la muntanya de Cunit, perquè ja deien que cap a Tarragona no hi anés ningú. I hi havia un trajecte de 50 minuts, 2 hores i mitja vam trigar.
0: Sí, en cotxe?
1: En cotxe, sí, imagina't. Una barbaritat, sí, sí.
0: El vas veure bé per això o què?
1: El vaig veure bé, però amb les ulleres, evidentment, eh?
0: Sí,
1: i amb molta por. Jo tenia, no sé, jo soc dels porucs i estava ja amb molta por. Dic, ostres, no sé què, espero que funcioni, però sí, sí.
0: I la tornada?
1: La tornada bé, la tornada una mica de trànsit, però bé, és veritat que jo vaig allargar una mica. O sigui, vaig esperar que la gent anés marxant i encara hi ha així trànsit. I sé que hi ha gent que fins les 12:30 de la nit, 1:15 de la matinada, agafant un tren extra de Renfe per tornar de Tarragona a Barcelona. Un tren que van programar especial perquè si no es quedava la gent allà.
0: Sí, sí. Va ser molt maco, però és veritat que es va generar cerca cau a les carreteres i als trens també. Anem amb les carpetes nostres de cada dia, Víctor.
1: Anem.
0: Ferran, això s'ha de tancar ja, no?
1: És que hauria de ser fins i tot jo et diria que avui haurien de rebre l'oferta perquè el Barça l'esperava ja. Clar, van rebre l'oferta per Ferran dilluns, la van rebutjar. Ara estem a dijous. Clar, el Barça l'esperava abans. Entenen que potser amb la Supercopa d'Europa doncs estava el PSG per altres coses, però entenen que ja ha de ser avui, demà. Han de rebre aquesta oferta. Entenen que serà, després de rebutjar 40 milions, serà de 50, 55 milions d'euros. És una xifra que el Barça ja dona per bona, que l'acceptarien i que Ferran ja marxaria. De fet, avui encara no ha entrenat, sí. Tampoc. O sigui, segon dia consecutiu, el Barça volen tancar aquesta carpeta quan abans millor, perquè també, evidentment, ajuda econòmicament.
0: Sí, i condiciona d'alguna manera que el Barça ataqui el fitxatge de Rodri. El Manchester City està bastant enrocat amb una xifra bastant alta, eh?
1: Clar, el Manchester City té l'avantatge en això. Hi ha bones relacions amb el club, però l'avantatge és que, com ja se sap que el jugador ha dit que sí al club i encara no tenien un pacte als clubs, pot demanar més. És el mateix que passava amb el Real Madrid quan tenia un pacte amb Rodri. Doncs la mateixa situació. És veritat que el Madrid mai va negociar amb el Manchester City, el Barça sí ho ha fet, primer amb una aproximació de 45 milions d'euros rebutjada, ara una aproximació de 60 milions d'euros, que és veritat que des d'Anglaterra ja el The Times i tot, els mitjans anglesos ja informen que també ha sigut rebutjada i que ara està en uns 80 milions d'euros més o menys el que demanaria el City. És una xifra que és impossible que el Barça arribi, o sigui, allà sí que hauran de parlar, seguir parlant. Què ens diuen fons de les negociacions? Que trigaran dies, que encara trigarien dies. Ara, avui es compleix una setmana, de fet d'aquí uns minutets, que Rodri va dir sí al Futbol Club Barcelona. Fa una setmana, perquè va ser després de 2:15 de la tarda, que Rodri va dir sí al Futbol Club Barcelona, que el Barça ja va tenir la constància que deia que sí. Estem en aquest punt, bueno, a negociacions, aproximacions del Barça, a veure a quina xifra poden arribar. El Barça no pot pagar el que demana el City, és impossible.
0: A quan creus que pot arribar el Barça? 70?
1: Jo sempre 70 l'he vist com a límit. Segur, límit, i entenc que serien 60-65 milions fixos menys amb variables que poguessin arribar una mica més, però és impossible que el Barça arribi més allà de 70 milions fixos, és impossible pels comptes del Futbol Club Barcelona.
0: Per tant, Rodri estava intentant evitar incorporar-se demà a la disciplina del City, però tot apunta que demà haurà d'anar a entrenar.
1: Tot apunta que demà haurà d'anar a entrenar, a no ser que ara de sobte el City digui, bueno, rebaixem les nostres pretensions perquè no volem anar que torni a entrenar i que després marxi. Bueno, el City és veritat que sempre ha volgut que Rodri renovés, i el City sempre li posava una millora fins i tot de contracte, que Rodri ve al Barça amb 100, serà, si tot es fa, el segon millor pagat de la plantilla. Vull dir, és un sou molt elevat perquè és el pilotador, perquè ho mereix, ha guanyat tots els títols i està en condició de demanar-ho i li donen, però el Manchester City sempre ha volgut que renovés i a sobre li pagaven més perquè continués a Manchester. O sigui, evidentment no és un club que es vulgui desprendre, de Rodri.
0: I rematem amb Julián, que avui ha tornat a entrenar-se a les ordres de Simeone. Per les imatges que anem veient dels entrenaments, és evident que feliç no a Julián Álvarez no se'l veu, ni molt menys. I el Barça continua esperant, no sé a què, a que el jugador faci algun moviment més, tensi una miqueta més la corda, però no sé el Barça fins quan aguantarà aquesta situació.
1: Aquest és el tema, clar, nosaltres preguntem, però això ja que, clar, si el Cholo Simeone no és aliat de Julián, si no està May per intentar convèncer Gilmarín, llavors què passa ara? O sigui, no hi ha sortida en aquesta operació. Doncs tot i així el Barça no llença la tovallola, segueix parlant de Julián Álvarez, és el nou que volen, consideren que no hi ha cap nou al mercat, que és només Julián, i segueixen allà. Fins quan? No se sap. El jugador sempre ha tingut constància al Barça, i ho saben pel seu representant, que no es declararia en rebeldia, no, o sigui, seguirien entrenant, ell és un professional, per tant, aquesta via de ara es planta el jugador i ja no entrena més està descartada. I llavors el Barça, doncs, ara esperar a veure si els propers dies doncs hi ha alguna, no se sap el què, és la realitat, però alguna cosa que faci canviar
0: això. L'única cosa és que el jugador se'l vegi molt desganat i que potser Simeone, quan porti 3, 4, 5 entrenaments, digui, escolta, això és insostenible, no podem tenir el jugador d'aquesta manera, ha de sortir, però clar, l'Atlètic de Madrid aleshores vol dir, o pot dir, ok, sortirà, però no al Barça.
1: No, al Barça, que és el que a Julián Álvarez li consta. Julián Álvarez li va dir al Barça la setmana passada, a través del seu agent, que ahir li havien deixat clar els dirigents de l'Atlético de Madrid que mai aniria al Futbol Club Barcelona. O sigui, que era l'equip que tenien absolutament descartat. Aquesta és la situació de Julián. Veurem què passa, veurem si amb el desgast dels dies potser aconsegueix ara de sobte que gira tot i canvia tot. Gil Marín, de moment el Barça no té constància que vulgui canviar d'opinió. Evidentment, sempre diem que el dia que si es produeix això el Barça s'haurà de negociar, no és que els 100 milions aquells, no, s'hauran de negociar, saben què val més Julián Álvarez. I també aquí hi ha el temps que està anant en contra del Futbol Club Barcelona, que quedaran dues setmanes a mercat i encara no hi ha un nou, i a sobre ha marxat Lewandowski i marxa Ferran. Vull dir, això també és una cosa important pel Barça perquè ha de moure's i ràpid.
0: Molt bé. L'equip, mentretant, doble sessió avui ja amb tots?
1: Al final, Joan, l'última hora és que no fan doble sessió. No faran només la sessió del matí, que ha sigut dura, intensa, amb molta calor, és el que ens diuen. Només sessió de matí i ja tots. Però per fi té Hansi Flick a tots, encara que repetim que deia això, que fins l'aturada i creu que no tindrà tota la plantilla al 100%, entre els que estan lesionats, entre els que venen de vacances i demés. Estan tots, el Pedri també l'hem vist, el Lamine entrenant, ahir per la tarda va entrenar una mica, avui ja amb normalitat amb els seus companys, i ara ja preparar, és veritat que queda doncs l'amistós de Basilea diumenge, la setmana que ve el Gamper, però ja preparar el que serà l'inici de la temporada com a tal d'aquí una setmana i mitja en Lliga.
0: Al camp de l'Elx, molt bé. Víctor, seguim pendents de tot, gràcies.
1: Gràcies.
0: Vaig un moment a Madrid per veure com veuen des d'allà la situació de Julián amb el Juan Gato. Hola Juan, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Todo bien, Juan?
2: Muy bien.
0: Fenómeno. Situación incómoda para todos un poco, ¿no, Juan, o qué?
2: Bueno, a ver, para el jugador desde luego, porque él fue el que abrió un poco las hostilidades con esas declaraciones en el Mundial, que sorprendieron a todo el mundo y que abrió un escenario que pocos esperaban, pero que quizá yo creo que tampoco él supo medir las consecuencias que podía tener ese escenario, que lo está viendo ahora. Es decir, él no está entrenando como se debe al club que le paga, no está con las mejores de las caras, evidentemente, porque le dijo que se quería ir, pero se ha encontrado con la firmeza de un club que no le quiere soltar a un rival directo como es el Barcelona, y le ha cerrado las puertas por completo. Entonces, en esa tesitura, el futbolista se tiene que adecuar a las circunstancias que tiene. Es verdad que desde Barcelona se está vendiendo muchos movimientos que luego no han sucedido, como la posible reunión el primer día del lunes entre Simeone y Julián Álvarez, que ese diálogo se ha producido días después, porque tuvo el equipo a la vuelta de Corea dos días libres. Pero esa conversación, por lo que sabemos, no es una conversación de liberación para Julián, porque al final Simeone, que le está dando cariño desde hace varias semanas, diciéndole que puede ser el futbolista que todo el mundo espera, vestido de rojo y blanco, pero no se va a poner, no se va a pegar un disparo en el pie yendo en contra del club cuando el club ha dicho lo que ha dicho. Esto es una conversación que quizá tenga que ser mucho más trascendente hablándola con el propietario o con el consejero delegado, en este caso Miguel Ángel Gil Marín.
0: ¿No crees, Juan, que esa conversación con Gil Marín ya se debería haber producido? Porque da un poco la sensación como si Gil Marín le estuviera un poco ninguneando al chaval, ¿no?
2: Pero eso yo creo, Joan, yo creo que se está contando desde Barcelona como que al final parece que en esta película los malos son Simeone y Gil Marín, que no le están haciendo caso al futbolista. Si se la han dejado clara, o sea, igual que Julián lo dijo públicamente, Gil Marín lo ha dicho también públicamente desde los medios del club, diciendo que cuál es la postura. ¿Que se puede producir una conversación? Sí, pero escucha, Julián llevaba en Madrid días antes de empezar a entrenar, el que podía haber propiciado esa reunión o una conversación o una llamada a través de sus representantes. Parece como que al final la patata o la sartén la tiene que tener el Atlético de Madrid para resolver esto. Si el Atlético de Madrid es precisamente que no quiere resolverlo. Entonces, bueno, Julián tendrá que dar el paso a los representantes, pero sabe que hay una postura inflexible por parte del club.
0: No, lo digo más que nada, Juan, porque si tú quieres reconducir la situación con el jugador, sí. Yo creo que es mejor darle algo de cariño ahora mismo en estas circunstancias, aunque sea para convencerle de que se tiene que quedar o de que si lo venden va a tener que ser a otro sitio y no al Barça, que de alguna manera ignorarlo, que a lo mejor lo encabronas más, ¿no?
2: Sí, Vamos a ver, yo creo que encabronado está ya, eso es evidente, pero precisamente las palabras de alivio y de consuelo y de apoyo se les está dando Simeone, porque él entiende que si el futbolista al final no quiere salir a otro equipo que no sea el Barcelona, cuando hay, parece ser que hay oferta, no sé si es firme o no, del Arsenal como una posibilidad, una alternativa, y tú no vas a ir al Barcelona, o bien haces de tripas corazón y asumes, te tragas los sapos y culebras y juegas y defiendes la camiseta del Atlético de Madrid y necesitas el apoyo de todos, empezando por tu entrenador, o sabes que vas a tener que buscarte la vida en otro club, que no es el que quieres tú, pero que es el que te permite la salida del Atlético de Madrid. Con lo cual, algo yo creo que el paso de los días va a facilitar esta situación o va a extensarla, porque ten en cuenta que hay un partido amistoso con el Olympique de Marsella y luego encima hay una coyuntura deportiva, que es que Sorlo se ha lesionado,
0: claro,
2: y que tú tienes que empezar la liga y tendrías que recurrir a Julián, o sea, tendrías que...
0: El miércoles debuta el Atleti en liga, ¿no?
2: Exacto.
0: Sí.
2: Pero bueno, yo creo que es una situación que se ha ido enrocando, también un poco por todo lo que se ha ido contando desde Barcelona. Lo que entendemos desde la gente que estamos aquí haciendo información del Atlético de Madrid en Madrid es que se ha contado demasiadas cosas desde Barcelona que muchas de ellas no se han producido o se pensaban que se iban a producir y se han quedado en agua de borrajas. Entonces, toda esa expectativa generada pues ha ido con el paso del tiempo viendo que el Barcelona está buscando alternativas de otros futbolistas, porque a lo mejor lo de Julián está en negro y es muy difícil que cambie.
0: Bueno, veremos cómo acaba el asunto, Juan. Lo vamos hablando. Gracias, ¿eh?
2: Fantástico, John. Un abrazo.
0: Un abrazo, chao. Neymar amb tres il·lustres culers més que són notícia. Xavi és el nou seleccionador d'Holanda, Oriol Ruiz.
3: Sí, el tècnic agarenc que estava sense càrrec des que va ser cessat com a entrenador del Barça el 2024 va ser anunciat ahir al vespre com a proper seleccionador del combinat Orange, convertint-se així en el relleu de Ronald Koeman a la banqueta, com també ho va ser el Barça. Xavi firma fins al 2030 i es converteix així també en el primer seleccionador estranger dels Països Baixos en la seva història. En el comunicat oficial, compartit pels canals de la Federació Neerlandesa de Futbol, Xavi afirma que es pot considerar un fill del futbol neerlandès per la influència que tenen en ell Johan Cruyff i Rinus Michels, i que el seu objectiu sempre és guanyar, però fer-ho d'una forma atractiva per la gent que ve a veure el partit, amb un futbol d'atac basat en la possessió. Un moviment que ha estat aplaudit en línies generals, amb reaccions com les de Nigel de Jong o Louis van Gaal, que defensen l'estil que proposa Xavi, però destaca sobretot la reacció de Xavi Simons. El jugador sortit de la Masia va compartir una imatge a les xarxes socials d'ell de petit al costat de Xavi Hernández amb el missatge «El teu nom va inspirar el meu. Benvingut als Països Baixos, míster». Aquest nomenament, de totes formes, també ha sigut criticat en alguns sectors. Primer, per l'escepticisme de que la selecció la dirigeixi algú forani, i segon, que l'última temporada del Barça de Xavi no avalen el seu fitxatge ni pel joc ni pels resultats.
0: Pot ser un bon lloc per ell, esperem que li vagi molt bé. De seguida en parlarem al debat. Luis Enrique, un altre culer il·lustre, guanya la Supercopa d'Europa, PSG 2, Aston Villa 1 ahir. Jan Sanés.
4: Sí, el PSG és supercampió d'Europa per segon any consecutiu, 2-1 a l'Aston Villa d'Unai Emery, amb gols de Kvaratskhelia i Doué. Amb aquest ja són 13 els títols de Luis Enrique a París, 13 de 16 possibles. Abans de l'arribada de Luis Enrique, el PSG només tenia un títol internacional pel 6 que suma a dia d'avui. Fet que defineix el canvi competitiu que l'ha donat el tècnic al club parisenc. Per Luis Enrique, amb els del Barça, 22 títols al seu palmarès.
0: I Leo Messi, que ha tornat a jugar, l'hem tornat a veure damunt dels terrenys de joc pocs dies després de perdre el seu pare, Marina Herrero.
5: Sí, Leo Messi ha reaparegut amb l'Inter de Miami després d'haver disputat el Mundial i també de la mort del seu pare fa només 5 dies. Ha estat aquesta matinada en el partit de Leagues Cup contra el Club León, que han perdut 2-3, però Messi va entrar al descans, va rebre l'ovació de tota l'afició, i l'important és que després de dies difícils per ell torna a fer el que més li agrada. Tot i que tenim que dir que no queda molt clar quant de temps li queda la seva carrera futbolística, ja que ahir va escriure a xarxes socials una carta adreçada al seu pare en què deixava en l'aire que no quedava molt per la seva retirada. Deia, yo solo jugaba al fútbol, ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. En aquesta mateixa carta també agraeix al seu pare tot el que ha fet per ell i reconeix que va ser qui va insistir-li perquè jugués al seu últim Mundial, així que confirma també el que sospitaven, que no estarà el 2030, i podem entendre també per què aquella motivació i emoció durant tot el torneig.
0: Doncs sí. 3:24, una pausa i després parlem del Real Madrid, que va guanyar ahir el Teresa Herrera.
6: Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
7: Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
8: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
7: Hazte mutuera.
8: Condiciones en Mutua.es.

0: Les 3 i 26, Amic Hill, bona tarda.
1: Amic Valllori, què tal?
0: Friends,
1: bona tarda.
0: No?
1: Sí senyor, és la intro sèrie. De Friends.
0: Seria molt divertida, eh?
1: En l'argot anglès li diuen la intro.
0: Et vas divertir veient el Madrid ahir o no?
1: No, ni ahir, ni el primer amistós, ni el segon amistós. Estic preocupat. Bueno, felicitats per la Lliga i per la Copa, Valllori.
0: Ja estem.
1: No. Bueno, això sí, el Madrid va sumar ahir el primer títol de la temporada, eh? O Albricias emportant-se el Teresa Herrera amb el més pur estil Mourinho. Córner en contra del Madrid. Si la rematada va buscant un dels pals de la porteria de Lunin, probablement hagués entrat, però va anar cap al centre. La va atrapar el porter ucraïnès i amb el braç fa una assistència molt meritòria, que
0: molt
1: col·loca
0: bé,
1: la pilota
0: sí.
1: al pit d'Abrahim. Dos controls orientats, Leo Román que no s'acaba d'agafar la porteria i pam, cap a dins, 0-1 i cap a...
0: 1-0 i cap a casa.
1: 1-0 i cap a casa. Un Madrid que continua sense enamorar. És veritat, eh? És veritat que falten jugadors, és veritat que el Madrid no estarà ajustat fins que no s'acoplin els internacionals mundialistes, Mbappé, Bellingham, etc. Però si el Madrid vol ser la selecció de França, falta ritme i falta velocitat, i si vol semblar-se a la selecció d'Espanya, doncs falta el que falta, que és un mig centre que posi ordre. Arda és l'únic endollat, Mouli està buscant la ubicació ideal a Bernardo, més endarrere en el doble pivot, més enfocat a la balconada de l'àrea, i va tornar a provar amb Trent i Dumfries en el doble lateral dret, amb l'anglès buscant formar superioritats en el mig del camp. El tècnic portuguès continua de perfil baix, no ha parlat, no ha estat presentat, les úniques declaracions que fa són a Real Madrid Televisió.
2: È un partito serio contro un equipo che ovviamente vuole la Liga. Ellos han metido todo, nos han obligado a jugar serio, un partito complicado, difícil. Ovviamente también que yo tengo que hacer mis cambios, tengo que dar oportunidad a todos, no quiero dar demasiados minutos a los mismos jugadores. No es propiamente una gestión de este partido está aquí para ganar. Ok, está para ganar, pero más do que para ganar, está para trabajar, para dar minutos y para hacer pruebas. Vamos a poco y poco y próxima semana, sí, próxima semana, serio.
1: A poc i poco, eh? A poc i poco. Del Depor, del nostre Antonio Hidalgo, compta amb aquest Aubameyang, eh? A la punta d'atac del conjunt gallec. Pel Madrid, diumenge, amistós al camp del Schalke 04.
0: I què va passar amb Arbeloa a Màlaga?
1: Trofeo Costa del Sol. A la Rosaleda, marca el Fulham al 0-1, li empata el Màlaga, marca el Fulham l'1-2 i li empata el Màlaga en una jugada de penal que els anglesos i Arbeloa al capdavant no van veure força clar. No m'ho veurà gens clar, millor dit. L'àrbitre xiula al final i quan tothom espera la tanda de penals, doncs el Fulham diu que res de penals i que marxen...
0: Arbeloa cap... l'expulsen, no?
1: Arbeloa surt a discutir, ja amb la xiulada final, amb els 90 minuts tancats, surt a discutir-li als àrbitres la jugada del penal que va suposar el 2-2, els hi va dir de tot i els àrbitres, evidentment, van treure la vermella directa pel tècnic del conjunt anglès. El Fulham va renunciar a la tanda de penals, al·legant, 1, que no estava inclòs en el contracte del Trofeu Costa del Sol, i 2, que tenien el vol de tornada a Anglaterra molt d'hora, i que perdien el temps allà. Total, que va haver-hi un esperpent final, el Fulham fora del terreny de joc i el Màlaga llançant un penal testimonial.
0: A porta buida.
1: Si hagués anat fora, ja és igual. Ho tornem a repetir, no? I d'aquesta manera doncs va acabar esperpènticament aquest Trofeu Costa del Sol que s'endú al Màlaga amb el primer pollastre d'Arbeloa a la banqueta del Fulham.
0: Una mica de mercato. Què està passant aquí, a casa nostra, Gil?
1: Poqueta cosa, eh? Ja podem donar per lligat a Cuti Romero, a l'Atlético de Madrid, principi d'acord amb el Tottenham, 35+5, perquè el Cuti signi 5 temporades amb l'equip del Metropolitano. El Rayo és notícia, l'arribada de Georgi Sitaishvili. Pot jugar a totes dues bandes, arriba a Madrid com a agent lliure després d'acabar el seu contracte amb el Dinamo de Kiev, signarà per 3 temporades un Rayo que ha venut a Nobel Mendy, al Hull City, 25 milions d'euros, l'operació de venda més cara de la història del conjunt de Vallecas. El Betis, però, enxampa en aquesta operació 5 milions d'euros. Osasuna ha fitxat un central, 22 anys, Robson Yeboah, arriba del Göteborg, signa 3 temporades, 3 milions d'euros l'operació. A Osasuna necessiten 2 fitxatges més més, mentre que al Getafe avui s'hauria de tancar l'arribada de Mojica. Pagarien mig milió d'euros al Mallorca. Deixa'm recalcar una operació a segona divisió. L'Oviedo ha traspassat el marroquí Hassan, el mundialista Hassan,
0: bon jugador,
1: al Celtic de Glasgow.
0: Bon jugador. I fora de les nostres fronteres?
1: Una renovació. Jeremy Doku renova contracte amb el City fins al 2031. Atenció, molt de rumor i rumori, eh? El Galatasaray, segons Sky Sports, rebutja 130 milions d'euros per Osimhen, que arribarien per part del Al-Hilal. Un Al-Hilal que d'altra banda negocia amb el Trabzonspor l'arribada de Darwin Núñez per fer doble d'atac amb Mo Salah. Segons diu The Times, l'Arsenal valora traspassar Martinelli al Galatasaray, 38 milions de lliures. Tijani Reinders, del City, està molt a prop també del futbol àrab. I atenció a aquest fitxatge que fa la selecció francesa. Zinedine Zidane ja té nou preparador de porters. S'ha fumat el que hi havia i col·loca en el seu lloc a Fabian Barthez. Fabian Barthez, nou preparador de porters.
0: Li podrà donar un petó a la calva.
1: Es donaran molts petons a la calva, Zidane i Barthez, a la selecció francesa.
0: Anem al debat. Debat que fem avui quan passen 32 minuts de les 3 de la tarda amb el Júnior Minguella. Hola, Júnior, bona tarda.
3: Bona tarda, amic.
0: Bona tarda, què tal? Molta feina amb el Mercato o què?
3: Bueno, estic amb una operació només, llavors més que molta feina és bastant estressant, perquè és una mica el de sempre, no? A la que es mou una peça, doncs cauen la resta, i que es mogui la peça, doncs a vegades requereix de temps.
0: Ja, o sigui que paciència, no? Tranquil·litat i bons aliments.
3: Sí. Bueno, sí.
0: Que surti bé, que surti bé. Ens acompanya també des d'Esfera Esports el Borja Pardo. La Borja, què tal?
4: Què tal, com esteu? Bona tarda.
0: Molt bé. Currant o mig de vacances?
4: No, aprofitant. Estic a Astúries, terra de la meva mare, sí. I bueno, aquest fin de ja comença la Lliga, aprofitant avui, demà i dissabte cap a Barcelona.
0: Molt bé. S'està una mica més fresquet allà que aquí, m'imagino.
4: Molt més fresquet. Sí. De fet, ahir a l'eclipse estava tota la península amb sol, sí. I l'únic núvol tota la regió d'Astúries, nublat. Però, bueno,
0: no vas poder veure res.
4: Res, és la lletra petita, està al paradís, que el temps és com va, però bueno, molt bé. Per lo general, molt bé.
0: Molt bé. Fabulós. Tu, Júnior, vas veure l'eclipsi o vas passar del tema?
3: La veritat és que vaig passar del tema, avui. Jo estic sol amb tres nens.
0: Des del Pompeia igual es veia bé, no?
3: Jo estava a Andorra, la veritat. Ah. Soc un enamorat d'Andorra.
0: Bé.
3: I estava allà amb els meus fills, no em promocioneu prou, sóc el divorciat d'or de Barcelona, responsable, pare responsable, faig de tot amb els meus nens.
0: Molt bé.
3: I la veritat és que és l'hora en què jo estic esgotat, i entre feina, trucades, baralles d'un i l'altre i tal, l'últim que pensava és en l'eclipse. El que sí que vaig fer és veure'l des de la tele, això sí. Anant connectant diferents parts, sí, d'Espanya, sí. I després Instagram pues n'està ple, no?
0: D'imatges,
3: o sigui que bé, sí, sí. Molt bé.
0: Molt bé, anem a comentar alguna cosa respecte als darrers noms propis de l'actualitat blaugrana. Volia començar amb Xavi, nou seleccionador d'Holanda.
4: Sí.
0: Us volia preguntar si us ha sorprès, i si jo crec que pot ser un bon lloc per ell, no? Júnior, com ho veus?
3: Jo crec que li escau perfecte aquest puesto d'entrenador al Xavi. A més, el Xavi té aquesta cultura del joc holandès. Pensa que ell és un deixeble fidel del Van Gaal, tot i que és masia i cultura Johan Cruyff i tal, però sí, és el futbol perfecte per ell. I a més, la societat holandesa és una societat on el futbol, i mira que ho viuen i el segueixen i sempre estan als estadis plens, és un hobby, o sigui, és un esbarjo, no tenen aquesta pressió de ho has de fer impecable i tal. Llavors crec que farà bona feina.
0: Sí. Borja, com ho veus? És veritat, jo estic 100% d'acord, ho he dit al començar el programa també, amb el que diu el Júnior, que aquí jo crec que el vam tornar una mica boig entre tots, el Xavi. És veritat que damunt del terreny de joc després tampoc vam acabar de veure el que ell proposava a la sala de premsa, però allà jo crec que l'entorn, per dir-ho així, fent servir una terminologia corifista, no, li pot ser molt més favorable, no?
4: Sí, a veure, culturalment és el que diu el Minguella, és molt semblant Barça-Catalunya-Països Baixos, cultura Orange, Rinus Michel, Johan Cruyff, Luis Van Gaal. A mi em sorprèn dues coses, és a dir, el Xavi ha fet 2 anys sabàtics, que són els de Flick, i pensava que es prendria un i ja l'estiu passat que ja signaria per algun club. No havent signat l'estiu passat, jo el tenia una mica fora d'òrbita. Llavors ahir quan va sortir la notícia em va sobtar veure que Xavi tornava a entrenar i a més que tornava a entrenar una selecció que vulguis o no, estaran en hores baixes, però Països Baixos és top 7, top 8 mundial de seleccions. És a dir, és una molt bona selecció i crec que pot fer molt bona feina. I després em sorprèn també el que és el paral·lelisme de seguir la línia de Koeman. És a dir, Xavi arriba al Barça,
0: sí,
4: suplint a Ronald Koeman. I ara arriba a la selecció holandesa suplint a Ronald Koeman, que no deixa de ser simptomàtic.
0: Sí, sí, és curiós. Sí, sí. Més noms propis. Julián, què fem? Seguim, aguantem, Júnior, o ho deixem estar?
5: Bueno, jo crec que el club està apurant la carta de Julián per anar treballant en silenci altres opcions més realistes. Llavors, potser de cara a l'estaf tècnic els hi fem un favor si seguim parlant del Julián, però jo crec que és molt poc realista que el Julián acabi jugant al Barça, ja. I menys en el moment en què estem. A no ser que de cop i volta doncs, també l'Atlètic de Madrid hagi treballat en silenci i tingui un recanvi de garanties i a les alçades del Julián. El que passa, també vull recordar a la gent que una cosa és comprar a Julián per 20 milions d'euros i l'altra cosa és comprar-lo per l'animalada que s'està parlant ara, eh?
4: Clar.
5: I això hem tingut...
0: O sigui, el Barça, si el vol, haurà d'arribar pràcticament al 120, pràcticament, si el vol.
5: No, que pràcticament, és que jo crec que potser ni per 150. O sigui, a lo millor li foten 150, 180 milions d'euros i te'l venen, però de debò estem per pagar 180 milions per Julián Álvarez, no sé, els pagues per l'Mbappé?
0: Sí, sí.
5: No sé, doncs és una mica aquesta la història, que vull dir que el Julián Álvarez està molt bé, però no ens tornem bojos.
0: Sí, sí. Borja.
4: Clar, és que el problema és que actualment en el futbol mundial, i això ho sap el Minguella millor que jo, hi ha segurament tres inflacions. Una és la de la Premier League, sobretot entre jugadors anglesos. Estàs veient equips de Champions, i bueno, ara ho comentava, Nobel Mendy pel Hull City, el Hull City estava segona, 25 milions d'euros, no? Que és el mateix que han gastat en 10 equips de primera junts, 25 milions d'euros. A partir d'aquí, una altra inflació, la que arriba des d'Aràbia Saudí, la Lliga Saudí, que està oferint 130 milions per Osimhen, i després hi ha una inflació que no és tant de país com de posició, que és la inflació del nou. Però per què? Perquè hi ha davanters centres de nivell...
0: Hi ha pocs.
4: Hi ha molt pocs, sí. I els que estan blindats. Harry Kane està blindat a Múnich, Erling Haaland està blindat a Manchester. Llavors, el mercat del nou, que és on té la carència principal al Barça, més enllà de que arribi Rodri, què passa amb el nou? Que tens Julián Álvarez, i si no arriba Julián Álvarez, qui arribarà? Has de fer una aposta per un perfil més jove, més de futur, pot ser Aslan, i ha arribat al cas... A mi m'agradava l'opció de Blauvik, perquè jo sóc dels que pensa que un tipus com el Dusan Blauvik podia venir aquí, tenir motivació, i una altra cosa no, però amb els mitjapuntes i extrems que té el Barça, jo estava convençut que el Sèrbia acabava amb 25 gols la temporada, però escolta, ha arribat al Besiktas, li ha fet un contracte meravellós i ha signat. Bueno, a partir d'aquí, arriba Julián Álvarez, jo crec que no arribarà, perquè el Barça crec que no té diners per competir aquesta oferta, i segon, perquè tinguin dubtes que el jugador tensi la corda fins al punt que li agradaria a Deco i a Laporta.
0: Sí.
4: Llavors, juntes les dues coses i pinta malament.
5: Mm. Estic molt d'acord. Jo el que afegiria és que el que s'ha de fer quan hi ha aquesta manca d'aquest crac davanter és pensar en que els cracs de l'equip són altres jugadors i que el davanter centre ha de ser un complement. Llavors, que entre tots facin pues, X gols que assegurin doncs, guanyar partits, aspirar per guanyar la Lliga, la Champions, etc. Llavors, jo crec que d'aquests sí que n'hi ha, sobretot a Sèrbia, Alemanya, inclús a Anglaterra, jugadors que no estan tan valorats com estrella, que juguen de nou i que et poden fer 15 gols per temporada segur, i que potser acompanyats de Rafinha, de Lamin, del Pedri, de tal, doncs potser resulta que en el Barça, en comptes de fer 15 gols al, no sé ara quin dir-te, al Hajduk Split, doncs aquí te'n fan 25. Yeah. Llavors crec que el perfil ha de ser aquest, i una mica doncs, donar una mica de bufetada al mercat inflacionista dels davanters centres, perquè si em diguessis que estàs fixant a Ronaldo, Pues hòstia, us gasto dels 150 als 180 milions d'euros, que estem parlant de Julián Álvarez amb tots els respectes. Quants gols va fer el Mundial? Quants gols va marcar la temporada passada? O sigui, les coses, al final, els clubs es tornen bojos quan es capfiquen amb que aquell jugador és el que et salvarà la temporada i et portarà la Champions, i no és així.
4: Bueno, Júnior, i que no és un nou. Que ara
5: no,
4: Julián Álvarez com a nou, pregunta-li a Guardiola si és un nou. Si ha arribat a jugar a l'interior i mitja punta, no és un nou.
5: Evidentment, el que passa que jo em dic Minguella i si em passo diran que som antibarcelonistes. Llavors ho haig de fer amb, així, amb una mica de nocilla i mantega perquè la gent ho entengui.
0: Molt bé, ho hem entès tots perfectament. Ho deixem aquí de moment, amics. Júnior, Borja, un plaer com sempre, anem parlant, eh?
5: Una abraçada
0: forta. Adéu, seguim.
6: De dilluns a divendres.
0: Saluda al Poli Rincón, hola Poli.
6: Entre les 3 i les 4 de la tarda.
0: Seguim.
6: Amb Joan Batllori.
0: Perfecte, ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
7: Gil Superstar.
1: Ai, Frenkie. A mi me vas a presentar a Gil Manzano.
8: No vas a quitar a Cruyff o a Maradona.
9: ¿Quién es Cruyff?
8: Vinicius es Cruyff.
0: Benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos.
6: Esports Cope Catalunya i Andorra.
10: Estàs informat.
0: Informació de l'Espanyol ara a Esports Cope. A 3 dies ja pel debut de l'Espanyol a la Lliga. El tenim aquest diumenge a les 7 de la tarda, Espanyol-Levante. Juan Arias, bona tarda.
11: Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
0: Avui ha parlat Roberto pels mitjans del club. Els seus gols faran molta falta després, sobretot, de la lesió de Quique García.
11: I de Puado. Recordemos que Roberto Fernández va ser la referència en ataque durante las próximas semanas por las ausencias de Quique García y Puado, que siguen de baja por lesión, y la duda sobre qué rendimiento tendrá el recién llegado a Primera División Marcos Fernández, que todo hay que decirlo, ha hecho una buena pretemporada, ha marcado 3 goles y se ha demostrado como un delantero eficaz. También hay que contar con la carta de Pere Milla como posible delantero al cual recurrir. El año pasado, te doy un dato que es, yo diría, no muy bueno, tampoco es que sea malo. Roberto marcó 7 goles, Quique García 8 y Puado 2, aunque el canterano estuvo media temporada lesionado. Esto significa 17 goles entre los 3 delanteros, lo que da una media de 5,6 goles por cada uno de ellos, cifra que de no mejorar en esta temporada supondrían un hándicap para el equipo. El delantero cordobés, como comentabas, ha hablado en los canales del club.
12: Sí, para mí creo que estamos preparados, estamos con ganas, estamos con optimismo de empezar bien la primera jornada y con muchas ganas, ya te digo, de que todo salga bien porque se va a notar las ganas. Bueno, un partido físico donde el Levante también es un equipo que seguramente vendrá con muchas ganas de comenzar ellos también bien la liga, pero bueno, nosotros con nuestra gente, con nuestra afición y con las ganas que tenemos ya de darle la primera alegría lo vamos a sacar.
11: Por tanto, la responsabilidad que va a caer sobre Roberto, por lo menos al principio de la temporada, respecto a las salidas necesarias para liberar masa salarial y también dejar fichas libres, el central Miguel Rubio se apunta desde Valladolid, que está a punto de fichar por el equipo pucelano de la segunda división, y el lateral derecho Rubén Sánchez sigue deshojando la margarita para buscar la mejor opción. El Elche de primera y el PAOK griego, ha entrenado en este caso por Alessio Lichi, el técnico que tuvo Rubén Sánchez en el Mirandés, son dos de los principales interesados en Charlie.
0: Gràcies, Juan.
11: Que vagi bé.
0: Així està l'Espanyol. Aquest cap de setmana comença la Lliga a Primera Divisió, també a Segona Divisió. Tenim ara protagonista Esports Cope, protagonista de l'Andorra, una de les cares noves, el porter Pau López, ex de l'Espanyol, per cert, del Girona també, del Betis. Hola.

0: Al final, jo portava una trajectòria bastant llarga, portava, bueno, donant moltes quasi pel món, et diria. I crec que havia complert una mica tot el que jo havia somiat, tot el que jo volia fer com a jugador de futbol, no? Llavors tenia dues opcions, o seguir en aquesta voràgine que estava o buscar el que em fes realment il·lusió, no? I bueno, no és això que prengui un dia per l'altre, sinó bueno, jo sento també que estava com tirant una mica el meu temps, no estava acabant de disfrutar com jo volia, com jo esperava, o com jo m'agradaria fer els últims anys de jugar a futbol, i em va donar prendre aquesta decisió, no? De buscar alguna cosa diferent, alguna cosa que em fes il·lusió, i, bueno, i el tema d'Andorra va sortir, al final és un club que està en creixement, per sort o per desgràcia mai he estat en un club així que estigui creixent amb com està fent l'Andorra, que tinc encara molt marge de millora, i era el que em feia il·lusió, formar part d'un club petitet que estigui creixent i fent les coses bé, i també pues, poder ajudar també a gent jove que està en el club pues, amb l'experiència que tinc jo durant aquests anys, pues, intentar ajudar a l'altra gent. No? Era com un canvi de perspectiva, quasi diria, a nivell esportiu, i crec que em venia de gust fer-ho. No? Podria haver estat més anys al Betis, allà que sigués, volia haver estat a jugant a Primera Divisió segurament, però crec que era una cosa que no m'acabava d'omplir, i crec que estic content de la decisió que he pres. No, no és fàcil, perquè evident, sempre et venen tots els temors al cap, no? Quan dius, home, no, però jo puc jugar a Primera Divisió, jo puc encara jugar a Europa, jo puc fer altres coses. Però hi ha coses que ja no m'emplenaven com jo, com ho feien abans, potser, i em venia un canvi així, no? No volia tampoc estar allargant la carrera per allargar. Normalment, jugadors no intenten anar sempre el màxim possible i guanyar el màxim de temps fins a l'últim moment, fins que l'últim contracte, no? I sempre diuen, no, bueno, d'aquí 2 anys ja canviaré. Ja, però és que també 2 anys són molt llargs, després d'aquí 2 anys sortirà una altra cosa i ho seguiré allargant. I era el que volia fer ja i era que molt content.
1: Sí, escolta, i el repte, Pau, és molt, molt atractiu. La segona divisió espanyola és una competició, una lliga d'un nivell altíssim. La batalla és terrible, hi ha grandíssims equips. I a nivell futbolístic, l'Andorra, tu has jugat amb equips d'estils diversos, té una forma molt particular i un estil molt determinat de jugar a futbol, Pau.
0: Sí, exacte, no? També és una de les coses que m'agradava, no? Jo me'n recordo molt de l'època de Setién, no? Amb Joan Pasqua i Eder Sarabia, bueno, són els que em van ensenyar com podríem dir una mica a jugar d'aquesta manera, i me'n recordo que jo m'ho passava molt bé jugant d'aquesta manera, no? Evidentment que l'Andorra és un sistema bastant semblant, una proposta de joc bastant semblant, i també uns atractius que jo que he fet per estar aquí, no? Al final, evidentment que hi ha un estrès superior jugar d'aquesta manera, però el que porto jugat amb equip o els entrenaments, allà que em diverteixo molt, no? I era una mica també el que estava buscant, no? I en aquest sentit, bueno, content, content, no estic, o sigui, mai he jugat a la segona divisió, però evidentment entenc que seran partits complicats, el que he pogut seguir pues, sempre és una divisió molt, molt igualada,
1: Sí.
0: I bueno, i tant de bo pues, podem fer una bona temporada i seguir fent creixent el club, no?
1: Sí, cada partit és una batalla, Pau? Hi ha bé equips, no sé, Mallorca, Valladolid, Eibar, Oviedo, Girona, Tenerife, Las Palmas, Sporting, Almeria. És que estàs pràcticament tota la temporada que, o estàs fi, pots guanyar tots els partits, però els pots perdre a qualsevol camp, també, o davant qualsevol rival.
0: Sí, a més crec que ho han demostrat. L'Andorra estava començant molt bé, però una època pues, que no aconseguia treure punts a cap moment, i al final de temporada pues, se'ls va quedar una mica curta, no? Que al final guanyaven a qualsevol equip. Venia el Racing, que ha fet la primera divisió, i guanyaven 5-2, crec que van guanyar 6-2 aquí a casa, no? Al final, com vist tu, no? Si l'equip està bé, si els jugadors es senten bé i les coses funcionen, pues, evidentment que pots fer grans coses, i si no estàs bé, pues, al final qualsevol equip, per molts jugadors que tinguin millors o pitjors, doncs et pot guanyar, no?
1: Ja sé que els esportistes no sou gaire amics de marcar-vos objectius a nivell col·lectiu quan arrenca una temporada, Pau, però en fi, s'ha de ser ambiciós, no? Això sí.
0: Bueno, crec que al final s'ha intentat superar la temporada passada, no? Crec que quan un club vol seguir millorant i vol seguir creixent, al final l'objectiu és superar la temporada anterior, no? En aquest cas, l'Andorra va acabar prenent la taula, doncs, bueno, intentar pues, veure si podem superar aquest objectiu i millorar a nivell de números el que vam fer la temporada passada. Al final, el creixement del club i esportiu i econòmic depèn una mica d'això, no? Pues, evidentment que amb les nostres armes pues, intentarem fer el millor possible per intentar superar la temporada passada i fer-ho possible.
1: Molt bé, Pau. Amb Piqué has pogut parlar, ja imagino. No sé si heu recordat antigues batalles de derbis, que imagino us veu enfrontant més d'un i més de dos derbis, no? Pau, o què?
0: Sí, avui no podem enfrontar. Sí, ja l'he parlat, però no he parlat res ja, ja de derbis passats, no? Crec que també està molt enfocat